0: FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
3: ¡Ahora!
4: ¿Qué vas a hacer?
5: ¡Recargar!
6: ¡Torpedo!
5: Es genial tenerte de vuelta.
7: Me la suda.
5: Están tirados.
8: Funky Radio Show.
9: ¿Qué coño es esto?
10: Funky Tracks Radio.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: escoltant? Premià Mèdia.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
2: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

Oh,

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
0: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: el seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com la mora és lluny de Roma, com no

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
8: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
7: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
8: Anem al teatre.
9: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Estàs escoltant? Tràmia Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Tony Modulation.
3: Una persona de lo más particular.
4: Recuerda hablar lo menos posible.
5: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: that's good enough for now.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
2: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, eh? Aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things. Aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Assumpte, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús,
0: i feien aquells vídeos
1: divertits. Que era jovenet i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús Colletxe.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja
1: és que ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. A la vida.
0: I sobretot
1: tot
0: el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que... Que té 60 anys, imagina't, 70.
0: Res.
1: Pobreta. No té res, una
0: re,
1: nena.
0: Una nena, aquesta
1: una
0: tele.
1: Una nena petita. Sisplau. Televisió espanyola. I després...
0: I per acabar, a veure, una sèrie, eh? Una sèrie, un culebró mític.
1: Bueno, hi ha aquesta i les agujetes de color de rosa.
0: Que m'agradaven
1: molt.
0: Però
1: Cristal,
0: home,
1: que és
0: també,
1: un culebrón venezolano que es va erigir amb símbolo del gènere folletinesco.
0: Sí.
1: I va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Gerner Rodríguez. Era més guapa la gent, la Cristal.
0: I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Com sempre, que jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.
2: Perdona, es que yo caminaba por aquí.

0: gent el senyala, l'apunta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu! Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, la Caixa Tonta? Ja soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etc. M'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa, tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, són capaços d'arruïnar.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc. El Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tens un teatre, no tens una base, doncs què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel, i tu a sobre vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem 4, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicant a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director. Sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola, Toni!
0: Ves a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
2: Jo venia a veure l'Ambell. Aquí li dic.
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
2: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
2: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un
2: pues,
0: és
2: sí,
0: una eminència viva.
2: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
2: Bueno,
0: diuen.
2: És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
2: És que
1: o aquí.
2: Aquí,
1: sí. No, sí.
0: Aquesta d'ara.
1: Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
2: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo!
2: La Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
3: Visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: ¿No?
3: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasaba, aquest senyor se las emportaba tot de cap.
3: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: Espanya, 5 cèntims.
1: Gràcies! Joaquín Gassa, adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do! Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira i tu.

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de la Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Doncs nosaltres marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara... fa poc al Mundial, eh? Déu-n'hi-do, el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan, per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a la Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'aquesta manera, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. El dia de més trànsit ha estat aquest divendres amb 1.142 vols previstos. Avui n'hi ha 1.085 i demà 1.105. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol altre cap de setmana d'estiu. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer dia del mes d'agost aquí a Catalunya amb un matí que es presenta molt assolellat al conjunt de Catalunya, excepte a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre, on aquí la humitat és molt més elevada i esperem molta més nuvolositat. I, de fet, no descartem inclús que pugui caure alguna gota despistada en aquest sector. Però, repetim, el matí es presenta molt assolellat amb una tarda que continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que el sector del Pirineu i Prepirineu més oriental rebrem precipitacions i moltes d'elles aniran acompanyades de tempesta. Al sector dels ports també algun ruixat es deixarà escapar. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals al dia, entre els 35 a 39 graus a l'interior de Catalunya i ambient xafogós una altra vegada a tota la costa catalana. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren que es tracta d'una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Hora a l'Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany en 6 anys. El públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I en els esports, empatadors del Barça en el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Quina enveja que em fa aquest noi amb aquestes mans que té.
4: T'imagines tenir la traça per poder fer figures festives, com fan no només ells, sinó d'altres escultors del país?
3: Sí, sí, llavors veure-les ballar al mig de la gent.
4: O encendre's al mig d'un correfoc, això ha de ser bestial.
3: Sí, ha de ser xulíssim.
4: Llum vermella, comencem.
3: Som-hi.
5: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
3: Hola, Madeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat al nostre web festafesta.cat aquest divendres 31 de juliol de 2026, diada de Sant Ignasi de Loyola. I atenció, perquè estem plenament immersos en el ritme estival. Aquest és el nostre tercer programa especial d'estiu, l'edició número 856 de la nostra etapa digital i el 2645 de tota la nostra trajectòria des d'aquell, ja una mica llunyà, setembre de 1989.
5: Com sempre, ens podeu trobar al nostre web festafesta.cat i estem en ple estiu i el calendari festiu crema com la mateixa temperatura que estem patint tots, eh, Laia? Aquest cap de setmana tenim cites festives per donar i per vendre, per exemple, al Morella, a Òrrius, a la Riba, a Villallonga del Camp, entre moltíssimes que estan de festa.
3: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central és una conversa molt especial amb en Pau Reig Torra, escultor de la festa, enregistrada al Born de Barcelona en el marc de la jornada Lúdico-Bestial que organitza l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya per la Festa de la Mercè.
5: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, de veritat. En aquest format anava a dir fresquet d'estiu, però molt fresquet tampoc estem. Veniu, ens acompanyeu?
3: Ara sí, comença el Festa Festa.
6: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
5: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i el web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
3: I també ens teniu a l'abast Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació també molt especial a les emissores de ràdio que també ara, a l'estiu, continuen emetent el programa i fent d'altaveu de la nostra cultura popular.
5: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu, la crònica castellera del Baròmetre Casteller i aquesta conversa amb en Pau Reig, escultor i creador de figures festives.
6: Festa, festa!
7: Amb Laia Camproví
8: i Amadeu Carbó.
6: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
3: Però abans d'entrar en matèria, obrim la llauna musical de l'estiu i comencem aquest viatge sonor amb el grup Bellveure i el seu tema Esclafits i Castanyetes. I en

0: Una delícia aquests esclafits i castanyetes dels Bellveure, una manera fantàstica d'omplir d'energia folk aquest divendres de juliol.
1: I ara connectem de seguida amb el pols de la informació del món associatiu una setmana més, però mentre la Emma Robres fa vacances, nosaltres mateixos us portarem una tria de notícies fresques que venen de la redacció del Tornaveu.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
1: El festival Amb So de Cobla celebrarà aquest estiu la seva 10a edició a Palamós. Consolidat com el Festival de Cobla de Catalunya, continua apostant per apropar aquest gènere a nous públics i demostrar la seva capacitat d'innovació i de diàleg amb altres estils musicals.
0: Del 4 al 8 d'agost, el festival oferirà una programació que combina concerts, espectacles i estrenes, amb la participació de formacions de referència com la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Principal de la Bisbal, els Montgrins o la Cobla Berga Jove, entre moltes altres.
1: Des dels seus inicis, Amb So de Cobla ha treballat per divulgar, protegir i fomentar la sonoritat dels instruments de la cobla com a patrimoni genuí de la cultura catalana, alhora que impulsen nous espais de creació i diàleg amb d'altres disciplines musicals. El festival s'adreça tant al públic habituat a la cobla i a la sardana com a nous espectadors interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana.
0: La 10a edició també servirà per celebrar el camí recorregut durant aquests anys, en què el festival s'ha convertit en un referent per la difusió i la renovació de la cobla, reunint músics consolidats i noves generacions en un mateix escenari.
1: Més enllà dels concerts, Amb So de Cobla posa en valor una de les expressions musicals més representatives de la cultura popular catalana, demostrant que la tradició pot evolucionar i continuar connectant amb el públic d'avui.
0: I ara parlem de teatre, perquè del 26 al 30 d'agost, Girona acollirà una nova edició del FITAC, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, una de les trobades més importants del teatre no professional del sud d'Europa.
1: Enguany, el festival arriba sota el lema FITAC Connection, amb la voluntat de crear vincles, arribar a nous públics i fer accessible el teatre amateur a tota la ciutadania, una aposta que reforça la vocació internacional del FITAC i posa en valor la diversitat cultural i la riquesa del teatre de base. Durant 5 dies, Girona reunirà grups procedents de diversos països que compartiran escenaris amb companyies catalanes.
0: La programació inclourà espectacles de gèneres molt diversos, des del teatre clàssic fins a propostes contemporànies, passant per la comèdia, el drama i el teatre de carrer. A més de les representacions, el festival oferirà espais de trobada, d'intercanvi i de formació entre els participants.
1: El FITAC manté així el seu objectiu fundacional, donar visibilitat al teatre amateur i crear ponts entre creadors d'arreu del món. Des de la seva primera edició, el festival ha esdevingut una plataforma d'intercanvi cultural que demostra la qualitat artística i el compromís de les companyies amateurs.
0: Amb més de 2 dècades de trajectòria, el FITAC continua reivindicant el paper fonamental del teatre amateur dins el teixit cultural català. Una mostra que la passió, la creativitat i la col·laboració són també motors imprescindibles de la cultura popular.
1: I fins aquí les notícies del Tornaveu, que de manera excepcional les hem fet la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó.
2: Festa, festa!
0: I sense moure'ns de la informació, anem a veure com bufa el vent a les places del país. És el moment de prémer el pols a les colles amb el baròmetre casteller. Una vegada més, benvinguda, Sara Soriol.
4: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
4: Amb Sara Soriol. El retorn del 3 de 9 en folre i l'agulla i el primer castell de 7 a Brenc.
5: Hola, company, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre dels darrers dies. Els castellers de Vilafranca han ressuscitat el 3 de 9 en folre i l'agulla, castell que no es veia des del 2019. Ara és el millor castell dels verds que es mantenen segons per darrere de la Vella de Valls. Els capgrossos de Mataró han fet una doble estrena i s'han posat a lloc amb el 4 de 9 i el 5 de 8. Els marrecs de Salt també han fet una doble estrena. Han recuperat el 5 de 8 i han revalidat el 2 de 8. Els xiquets de Reus han posat de sostre el 5 de 8 i els de Sant Pere i Sant Pau han recuperat el pilar de 7 en folre. No el completaven des de l'agost del 2019. Per la seva part, els bordegasos de Vilanova han completat la torre de 7. Els castellers de Mediona han recuperat el 9 de 6. Els castellers de Tortosa han coronat per primer cop un castell de 7, el 3 de 7 carregat. També han fet per primer cop el 5 de 6. Finalment, els encantats de Begues han sumat el 4 de 6 amb l'agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Sara Suriol, per aquesta magnífica fotografia de la situació castellera actual. Com sempre, un plaer escoltar-te.
2: Festa, festa!
1: I de la plaça castellera ens n'anem directes a la taverna.
0: I tant, arriba el moment d'escoltar l'Havanera del Reier, una unió espectacular entre la singularitat del Pont i Pissador i les veus impecables de les Anxovetes.

0: Impressionant aquesta manera del raier. Un autèntic luxe ajuntar el talent del poni pissador amb la de les anxovetes. Acomiadem aquest viatge mariner i ens posem seriosos, però només una mica, perquè entrem en el nostre tema central d'avui.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Sí, perquè com us dèiem, avui recuperem un document sonor molt interessant enregistrat al Born en el marc de la jornada ludicobestial que organitza l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya per la Festa de la Mercè. Es tracta d'aquesta interessantíssima conversa amb en Pau Reig, reconegut escultor de la festa i creador de figures de la nostra imatgeria festiva. Escoltem-lo.
3: Com bé sabeu, enguany la Mercè, i com és habitual,

0: Estives, un escultor, afincat al Solsonès, la seva terra, i que ja du un munt de bèsties i d'altres elements d'imatgeria construïdes, perquè també fa gegants, fa caps grossos. És per això que en aquesta entrevista l'hem titulat El pare de les bèsties. I, per tant, Pau, pare de les bèsties, benvingut al Festa Festa.
1: És un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
0: Et presentaré una mica. He de dir, Pau, que, clar, jo ja tinc una edat, quasi bé dues. No estic a la tercera, però a la segona sí. I, clar, jo, quan vaig començar en el món de la festa, tots els constructors, llavors en dèiem constructors, no els consideràvem artistes de ple dret, eh? I això és així, eh? Clar, eren gent gran que encara portaven l'antiga tradició, que són els que ens la van transmetre i sorts d'ells, no? Doncs parlo del Domingo Humbert, del Manuel Casserres, i, clar, ja eren gent gran. I, en canvi, ara em trobo amb un tio davant meu que no té ni 30 anys i que ja ha fet obra bestial. No? Mm. Això, tu et sents hereu d'aquells constructors o tu ja...
1: Jo em sento hereu de tot un llegat, no?, que ve darrere, des d'aquests constructors i anterior, però sento que estic en un camí personal també fent les figures. Mm-hmm.
0: Doncs et presentaré una mica, perquè la gent sàpiga de qui parlem quan parlem del Pau Reig. Es diu Pau Reig Torra, vas néixer el 1997 a Solsona i estàs envoltat de prats, de bosc, de muntanyes, i desenvolupes la sensibilitat artística per connectar la natura i l'art. I això ho defineixes tu. Sí. Això, tu t'has presentat així en més d'un lloc. El llegat a mi sembla preciós. Dels teus avis passa per la producció artística i per la vinculació amb l'entorn. L'avi Lluís feia talles i relleus de fusta, mentre que la ubicació del taller es troba a l'antiga granja en la qual el teu avi feia i criava xais. Mm-hmm. Un indret, el Clot dels Roures, que provoca i aboca a la connexió amb el territori. Això també ho dius tu, no m'ho invento.
1: Ho dic jo.
0: És així?
1: És així.
0: I, com a cosa pràctica, ara tot això era bucòlic, romàntic i maco, perquè ve de dintre, però llavors la part pràctica, el 2014 vas iniciar els estudis de Belles Arts i Conservació i Restauració de Béns Mobles a la Universitat de Barcelona, i paral·lelament vas cursar a la Massana un curs, un CPO, que no sé què vol dir.
1: Sí, curs de professionalització d'ofici.
0: Sobre imatgeria festiva. I poc després vas fer una estada a Florència Academy per participar en la un workshop sobre figura escultura.
1: Sí, d'escultura figurativa.
0: Exacte. Escultura figurativa. Et dones per presentat o podem afegir alguna cosa?
1: Sí, molt bé, molt bé, molt ben presentat.
0: Jo primer et diria, a tots els hi faig la mateixa pregunta. Tu, com et vincules a... Quin és el teu vincle, més enllà de la tecla, que ara és la teva professió? Tu com entres en el món de la festa?
1: La pregunta és, crec, com entra la festa a dins meu, perquè no ho recordo. No ho recordo en el sentit que des de que sóc ben petit visc la festa major i el carnaval de Solsona des de dins. És una cosa que se'm mou a dins de les entranyes, se'm movia a dins de les entranyes, i tant és així que ho he hagut d'expressar d'una manera, no?, que ha estat una forma artística.
0: Però tu, per exemple, has portat gegants, has portat bèsties...
1: Sí, sí.
0: Quins,
1: sí,
0: va,
1: sí.
0: Quins?
1: Jo, bueno... Tornem-hi a Solsona.
0: Molt potent, ciutat molt potent a nivell geganter.
1: Oh, i tant. De fet, aquest arrelament de la ciutat crec que també m'ha fet florir, no?, tota aquesta part artística i creativa entorn de la imatgeria festiva. Però sí que durant molts anys he estat a l'agrupació de geganters de Solsona, encara hi segueixo, però no com a primera fila. També he ballat l'Àliga de Solsona durant molt de temps i tinc un vincle molt especial amb aquesta figura. I a més, a Solsona tenim el contrapunt, que és el carnaval, no?, que també un dels elements principals són els gegants. Llavors, els gegants del carnaval també els he fet ballar des de petit, ballant primer els infantils i després ja passant els grans, fent tots els ballets, o quasi tots els ballets que he pogut fer, i, bueno, i acabant construint l'Espedrera, no?, que és una figura que es va estrenar el 2019 i que té molt de recorregut.
0: Per tant, podem dir que en aquest cas tu sí que has fet tots els papers de l'auca.
1: Ostres!
0: Ballador, portador...
1: Em faltaria el de músic!
0: Però tens temps per arreglar-ho.
1: És veritat.
0: Temps, ets molt jove.
1: Ei, bona idea.
0: Aquest el podem arreglar. És a dir, pot ser possible, pot ser que acabis... que els hagis fet tots, això, home, això et dona un plus, eh? Això et dona un plus.
1: No ho havia vist mai així.
0: Oh, Doncs és que les coses s'han de veure així, s'han de veure així. Quan començàvem l'entrevista parlàvem d'aquest agermanament o d'aquesta ciutat convidada, que és Manchester, i d'aquest projecte The Worker Becomes Queen, no? Que la traducció seria com la treballadora esdevé reina, no? I que
1: exacte.
0: Ha... Quin paper heu tingut, tant la Dolors com tu, en aquest projecte? D'entrada, en què consisteix el projecte?
1: Resumir aquest projecte en una frase és quasi impossible perquè abarca moltes coses, és a dir, toca molts àmbits, no? Hi ha tot

0: una part conceptual a darrere molt profunda i molt interessant, però vindria a ser com la creació de dues figures d'imatgeria festiva, entre cometes, creades a la ciutat de Manchester per tal de que neixin durant la Mercè, no? Llavors són un gegant, una geganta i una abella, una bèstia, sí.
1: I aquest col·lectiu que el crea, on el contextualitzem? En quin Clar. Marc el posem? Perquè això jo crec que és el marc de la creació.
0: De fet, el col·lectiu que hi ha darrere es diu Global Grooves i són un col·lectiu de teatre al carrer. Llavors, el que és molt interessant d'aquestes figures és que s'ha fusionat la seva manera de fer, no? Com més de teatre al carrer, més titellaire, més de moviment i això. I després, des de la part catalana, no? El que hem aportat juntament amb la Dolors Sans, aquesta part més, entre cometes, aterrada, potser, no? Com més agafada en el procés de creació tradicional d'aquí a Catalunya, i hem fet els caps de les dues figures, no?
1: I ho heu fet allà, això? Ho heu fet
0: I això ho hem fet allà. Vam anar a Manchester...
1: Si va fer una residència.
0: Vam fer una residència. Home! És que això és brutal.
1: És brutal,
0: vam
1: això.
0: De fet, és curiós, perquè l'Ajuntament de Manchester ens va contactar tant a la Dolors com a mi, i, bueno, i ens va seleccionar per anar allà a Manchester a crear els caps de les dues figures.
1: I això... Clar, això acabarà sent una acció teatral al carrer, aquí a Barcelona. Sí. I això, aquests elements són d'anada i tornada cap allà o ja es queden aquí? Què passarà aquí?
0: Això és d'anada i tornada.
1: Si es torna cap a Manchester.
0: Exacte. I aquí tenen tota una acció performàtica no? entorn de les figures i això tornarà cap a Manchester. Seguirà donant vida a Manchester. I aquesta és una part molt interessant, també, perquè aquestes dues figures formaran part d'aquest col·lectiu del Global Grooves, que es dediquen a fer teatre al carrer, i llavors... Ells mateixos són els que aniran donant-los vida en els propers anys.
1: I si demanen la interacció de la gent, és a dir, que la gent no estigui palplantada, diguéssim, amb la vorera mirant, sinó que es trenqui aquesta barrera fictícia, vol dir que potser, igual com va passar en el seu moment amb el Correfoc l'any 79-80, que es va inventar trencant barreres, vés a saber si no comencem a entendre les cercaviles de Festa Major d'una altra manera.
0: És interessant obrir
1: aquesta
0: porta.
1: És interessant porta, no?
0: Veure com es desenvolupa.
1: Clar, aquí sí. És molt interessant. Però bueno, nosaltres volem parlar amb el Pau Reig, artista, amb el Pau Reig, escultor, amb el Pau Reig, pare de les bèsties, el pare de les bèsties. Tu toques la creació de figura nova.
0: Sí.
1: Toques la conservació i la restauració.
0: Exacte.
1: Perquè, a més, ets una persona que està capacitada per fer-ho. I dic això perquè, de vegades, hi ha figures que les posem en mans de conservació i restauració de gent que no tenen la capacitat per fer-ho. Poden ser grans creadors, si vols. Però llavors aquí es generen conflictes, sobretot després, no? Toques el manteniment, parlarem de material, si et sembla bé,
0: molt bé.
1: I parlarem dels personatges que tu crees.
0: Ui, sí, molt bé,
1: sí?
0: Que guai.
1: Ho fem?
0: I tant.
1: Va, comencem per la creació. Com és el Pau Reig en un procés creatiu d'una figura? Sigui quina sigui, és igual.
0: Jo flueixo amb l'escultura. Aquest seria el titular, no? M'agrada molt l'escultura. Llavors, sí que quan se'm planteja un projecte, a nivell d'una colla, d'un ajuntament, el que sigui, doncs jo sempre els hi dic, i a mesura que han anat passant els anys me n'he donat més, que... Em ve molt de gust sentir-me acompanyat de la colla i de les persones que hi ha a darrere del projecte i alhora jo acompanyar-los amb ells, perquè crear una figura no és, per mi, no és fer una peça i te la venim a buscar d'aquí 3 o 4 mesos. No, és que a darrere hi ha una estima, un caliu i un amor, que suposo que és el que jo he palpat i he transmès també a nivell de Solsona, no? Doncs aquest amor que jo he sentit amb els gegants, doncs vull, i em ve molt de gust que la colla que hi ha implicada al darrere, doncs també... se la faci seva, no només quan la figura estigui estrenada, sinó també durant el procés de creació.
1: Quin seria el procés pragmàtic, el procés estàndard que tu fas servir?
0: I llavors, respecte a això, faig una mica d'esbós, un dibuix. No sóc una persona que m'agafi gaire fort el dibuix i després em poso a modelar. Primer modelo un fang tota la figura, intento fer com els acabats... que em senti... per tal que em senti supercòmode. Unes escultures no les acabaries mai, perquè, ostres, el veus i tocaries i tornaries a tocar, però no, intento, doncs, això, que em senti còmode, però després també hi ha un temps límit, no?, d'entrega. I després, quan tinc aquest fang i em sento còmode a l'hora de donar-lo per enllestit, faig motllos i amb guix i els empleno amb fibra de vidre o cartró-pedra.
1: Però si jo ara et dic... Tria'm un material. Quin és predilecte per tu? Fibra de vidre o cartó-pedra?
0: No hi ha un material predilecte.
1: No?
0: No, per mi no. És a dir, cada peça demana un material. Hi ha una figura de bestiari, pel que fa a les dimensions, pel que fa, per exemple, si porta foc, els acabats, si ha de ser un drac, no? Si fem unes ales així o aixàs, doncs el material predilecte d'aquesta figura en concret és la fibra de vidre. Si, en canvi, fem un gegant que volem com mantenir una mica el que seria el procés artesanal i tota aquesta part més orgànica, no? Que també amb el tacte també es vincula això amb la figura, doncs jo et diria el cartró-pedra.
1: Perquè els acabats també són diferents, és a dir, l'acabat del pintat d'una figura en fibra de vidre i un altre de cartró, la tècnica deu ser diferent.
0: Pot ser bastant semblant, eh? Si ens posem amb... És a dir, l'acabat d'una bèstia normalment és més amb acrílics
1: i
0: llavors l'altre és a l'oli. Però si... Jo també m'he plantejat, no? Si mai faig una figura de protocol que, ostres, que volem que sigui un acabat allò a l'oli i amb tot un rerefons, no?, i tot un sentit a darrere, doncs no hi hauria cap problema, tampoc. Sí que potser no casen tant, no?, com a material, no és tan purista, no?, posar oli sobre de fibra de vidre, però al final estan vives les figures.
1: Això preguntar-li a un solsoner, ja sé que pot... Que no ho he de fer mai, no ho he de fer mai, però ara t'ho preguntaré.
0: Atreveix-te.
1: M'atreveixo. Figures de nova creació o figura tradicional? O totes?
0: I per què les de nova creació no poden ser tradicionals?
1: Ara, però és que les preguntes les faig jo.
0: Vale. És que, clar, el meu cap ha dissociat una cosa que jo la tinc com a...
1: Sí? Sí. No, em refereixo, per exemple, una àliga, un bou, una mulassa, que tenim aquesta. Aquestes icones molt fixades en el món del bestiari, com a bestiari tradicional, però, en canvi, no sé, ara aquí mateix estem veient un dinosaure, no? Aquí al costat, aquí al Bornou, estem veient figures que hi ha una creativitat que se surt d'aquests paràmetres del que serien els seguicis tradicionals. Hi ha constructors que es troben molt còmodes amb el que és la tradició pura i dura, i hi ha constructors que els agrada fer volar, i volar, i volar la seva imaginació. Tu ets dels que voles o dels que aterres?
0: Jo sóc dels que aterro, però necessito volar. Necessito, vull dir, i gaudeixo volant. Suposo, has dit això del solsoní, no?, de preguntar-li a un solsoní.
1: Clar.
0: I com que tinc aquestes arrels tan, tan sentides i alhora que les gaudeixo tant, jo crec que d'aquí em ve, no?, tota aquesta part de, que m'agrada, com fer figures més de, què diríem, de protocol, institucionals, més tradicionals. M'agrada molt, m'agrada moltíssim, i m'agrada quan la gent ho concep de la mateixa manera o d'una manera semblant com ho veiem a Solsona. Però alhora també necessito un punt de creativitat i d'eixida, no?
2: Festa, estiu 2026.
3: En Pau Reig ens encomana la seva passió de donar vida a gegants i també a bestiari. Ara, però, abans d'anar a la segona part de la conversa, farem una petita pausa musical ben contundent, marca de la casa.
1: Sí, senyor, des de l'Empordà ens arriba la potència dels fetus, acompanyats en aquesta ocasió per en Quim Carandell. Ens canten un tema que és tot una declaració d'intencions. Mori el branch.

0: Grans, els fetos i en Quim Carandell reclamem el bon esmorzar de ganivet i forquilla, clar que sí. I ara sí, reprenem el fil, us deixem amb la segona part de la conversa amb l'escultor de la festa, en Pau Reig.
1: Abans parlàvem dels antics, no? Dels antics constructors, dels antics artistes que modelaven figures, no? Per exemple, el segle XIX està ple, perquè tenim constància, no? El segle XIX, el segle XVIII, de firmes d'artistes de primera, dels que eren artistes de primera línia del país, doncs que eren els que s'encarregaven, almenys a la ciutat de Barcelona, de fer les figures festives, no? Et sents hereu, tu abans hem parlat de l'hereu, que tu has dit, sí, d'alguna manera, però et sents hereu d'aquests antics constructors, o et sents innovador? Tu, el Manel Casserres, per exemple, tu no l'has arribat a conèixer.
2: El Manel, a l'avi, no.
1: A l'avi, no.
2: A l'avi,
1: refereixo.
2: No, clar, jo del Manel Casserres...
1: Coneixes l'obra.
2: Clar, totalment, vull dir, petit menjar bé, perquè mengés a casa meva, obríem el llibre de gegants del Manel Casserres i anàvem mirant els gegants, saps? I em queien les papilles allà, imagina't si era petit, i ja està bé a tope, no?, amb les seves figures. Per tant, per mi són un referent, i tant, són un referent. El que sí que jo sento que faig un camí en el que jo em sento còmode, no? I des d'aquestes arrels, o des d'aquest rerefons, que estimo i que aprecio, jo també els estenc les ales i faig la meva manera, no?
1: Això seria el Pau Reig, creador de figures, pare de les figures, però també et podríem dir que ets el metge de les figures.
2: Sí, també.
1: És a dir, al teu taller et poden arribar figures que potser no són teves i que necessiten una intervenció. I algunes d'aquestes figures poden tenir molts anys. És a dir, poden ser considerades patrimoni. Com s'aborda això? Tu tens els coneixements per abordar una acció de conservació, de restauració...
2: Clar, jo em vaig formar com a conservador-restaurador ja amb aquesta vocació, no, de restaurar i preservar el patrimoni festiu català, no? Català o internacional, no? Però especialment dels gegants i bestiari. Llavors, com abordo una restauració? Primer, des de la tranquil·litat de que sé que tinc aquesta sensibilitat i, a més, el coneixement, com per tirar-ho endavant. Després, sobretot, el que faig és analitzar, quan m'arriben figures d'aquest tipus, analitzar tota la part històrica, també, què em puc trobar, què no em puc trobar, fer cates i veure com podem abordar de la millor manera per la figura, doncs, aquesta restauració. Però jo sempre ho dic, que el ser cultura popular i el ser elements vius també s'ha de tenir molt en compte la gent que hi ha al darrere. És a dir, no estem restaurant un quadre d'un museu, no?, que es quedarà allà exposat i potser el tornaran a restaurar d'aquí 50 anys. No, no.
1: Peces vives de patrimoni immaterial.
2: Exacte. És que són peces vives.
1: I com abordes això? Hauràs restaurat, no sé, quins elements han passat per les teves mans que dius, mira, d'aquí hem fet una intervenció de restauració considerable.
2: Mira, el primer que em ve al cap, tot i que no són gegants centenaris, són els gegants de la Seu d'Urgell. Els gegants de la Seu estaven realment, realment malament, no? I tenien tot un procediment... Bueno, se'ls havia posat certes coses a l'interior, bueno, s'havien fet restauracions
1: sempre, que
2: passen. Allò d'una mica de xapa i pintura, no? Hey. I clar, i és molt interessant com vas veient aquestes capes d'història que acumulen els gegants, aquestes figures, no? Per exemple, el bust de la geganta, ara em ve el cap, i amb quins criteris decideixes treure-les, no treure-les, veure fins a quin punt pots aconseguir, doncs, que aquella fisionomia torni a l'original, o fins a quin punt realment, doncs, no, això a nivell de colla i a nivell de conservació, doncs, escollim pintar-ho de nou, intentant imitar aquests colors originals.
1: Davant d'una figura, per exemple, que hagi tingut anys i panys de vida i que se li hagin anat fent reparacions i pagots, de vegades maldestres, de vegades s'acumulen policromies que quasi queden estratificades.
2: Sí.
1: Clar. I llavors dius, bueno, i ara quina policromia, no, respecto, per això podria passar, no? Per exemple, ara imaginem-nos, no?, uns gegants que t'arriben no cal que siguin, que tinguin 100 anys o 50 anys, que ara en tenim la tira, de 50 i 100 anys ara en tenim la tira, no? I resulta ser que en el taller t'arriba, clar, tu fas les cartes, i resulta que trobes 3-4 policromies, però resulta que la darrera és la que la comunitat, és la que té la memòria, la comunitat té els gegants amb aquell to de pell, amb aquells colors i tal, però resulta que l'artista que els va crear amb una policromia totalment diferent, per exemple, o més pepona o més viu, no? com es feien abans. Clar, et deus trobar amb un dilema. Què faig? El retorno a l'aspecte original o el retorno a l'aspecte que és el que té la memòria de la comunitat?
2: Jo el que faig és obrir tot el ventall d'opcions i ser sincer i intentar ser com el màxim d'objectiu, no? A l'hora de plantejar les opcions davant de la colla, de l'Ajuntament, del que sigui, els responsables, no? I a partir d'aquí, depèn del que digui la figura, doncs plantejaré una opció més viable o una altra. Jo sóc una mica reaci a treure capes d'història així perquè sí. Capes d'història, que em refereixo? A treure capes de pintura perquè sí, no? No vol dir que no ho pugui fer, ni molt menys, però sí que si ho faig és un moment... És a dir, abans prefereixo estar-ne segur i també veure com conceben aquestes figures, quin és l'objectiu que tenen, si aniran a formar part d'un museu, si seguiran sortint al carrer, i els motius.
1: Clar, aquesta és una altra. Si l'element ha d'acabar doncs, tancat en un museu o en una exposició o continua viu.
2: Clar
1: això és definitori.
2: Aquest és el punt. Clar, aquest és el gran punt.
1: Nosaltres, clar, perquè tu pots arribar a, fins i tot a plantejar una restauració d'una peça festiva que quedarà tancada en un museu, et pots arribar a plantejar i dir, doncs mira, jo ara vull que es vegin les tres policromies, no? O que es vegin les capes. O allò que hem refet, ho refem amb criteris actuals de conservació i restauració, però s'ha de veure claríssimament que aquella part és la que estava perduda i que l'hem refeta, no? Això seria un criteri.
2: Seria un criteri, però aquest no... A mi no em tiba massa.
1: En el cas de tancar un museu, eh?
2: Sí, sí.
1: No em tiba massa.
2: No em tiba massa. No, és a dir, trobaria més interessant, per exemple, recuperar la policromia original, no? Amb el motiu de, vale, aquests són els gegants, a dia d'avui ens han arribat amb tantes policromies, no? Doncs traiem una mostra perquè es pugui ensenyar, no? Com d'on venia tot això i ho referenciem bé, però potser seria molt interessant deixar el gegant exposat tal i com es va estrenar el dia de la seva inauguració, no?
1: Utilitzes tecnologia tipus RegiX?
2: Sí.
1: Sí, ho fas, sí. Ho fas
2: servir. És a dir, dins del que puc, dins del que puc abarcar a nivell de taller, perquè no tinc un taller... Amb totes les noves tecnologies de restauració.
1: Però això ho feu fora o tens tu un aparell de RegiX?
2: Ja, ho combino. Depèn d'alguns elements, alguns materials... alguns aparells sí que els tinc i, si no, doncs, intento...
1: A veure, deuen donar molta informació.
2: Sí.
1: Què és la cosa més estranya que t'has trobat amb una figura que has anat a restaurar i que li has fet una radiografia i dius, oh, ostres, aquí dintre n'hi ha una altra. Això ha passat més d'una vegada.
2: Mira, de més estrany és que te'n podria dir moltes, però una cosa que trobo apassionant és quan d'una figura de cop descobreixes que tenia els ulls de vidre, que a l'interior hi havia uns ulls de vidre. Això
1: era molt usual a finals del XIX, per exemple, durant tot el segle XIX. Això era molt usual.
2: Exacte.
1: Tu fas, en les teves creacions, tu els fas de vidre.
2: Sí.
1: I ara ve la pregunta. A mi m'han preguntat, pregunta-li com fa els ulls. I ara ve el moment. Com fas
2: faig els ulls? Et responc des de la part com més emocional, no?
1: Sí, clar.
2: I més artística, també. Perquè com connectem tu i jo ara que ens mirem? A través de la mirada. Llavors, quan vols conèixer una persona, quan vols entrar a dins d'una persona, no? O conèixer què hi ha darrere, el primer contacte és amb la mirada. I si per la mirada ja t'hi sents còmode, ostres, ja la teva visió o la coneixença d'aquesta persona ja continuarà més enllà, no? Doncs amb les figures és el mateix, amb la imatgeria festiva és el mateix. El primer contacte el fas amb els ulls, amb la cara, amb la mirada. Llavors, si aquests ulls tenen una essència, ja serà agradable continuar mirant la cara, el cos, el coll, els braços, el que sigui. Llavors, per això per mi és tan important la mirada de les figures, i per això doncs, els ulls de les meves figures sempre tenen alguna cosa que els fa especials. Ja sigui que estan fets de vidre, que a vegades hi poso pa d'or, però sempre intento que sigui de les últimes coses o dels últims elements de la figura amb les que treballo, perquè si ja he pintat tota la figura i focalitzo amb l'ull la part com més més emocional, doncs, al veure tota la figura sabré quins colors i com he d'acabar i enllestir doncs, tota aquesta part.
1: Parlem del manteniment de les figures, si et sembla. Aquí els responsables som nosaltres, els festers. És a dir, d'alguna manera. I jo ja ho sé quina és la resposta. Oi que no ho fem gaire bé?
2: Home, a mesura que van passant els anys, millor.
1: Quina seria la, si ara de, els punts essencials que diries? Això és el que qualsevol colla ha de tenir en compte a l'hora de cuidar i mimar les seves figures.
2: Mira,
1: perquè veiem coses que, déu-n'hi-do.
2: És que amb això doncs, podríem estendre molt i podríem parlar molta estona.
1: Però
2: m'ha vingut una cosa al cap, m'ha vingut una cosa al cap, que és que quan veig uns gegants, allò, uns gegants alts que pesen, no? I de cop, i els paren així, patapum. És a dir, de cop, fan un cop amb el cavallet, m'explico, amb les quatre potes. Hosti, jo això em ve...
1: Que totes, em ve mal, em ve tot, mal, totes perquè, les juntes fan...
2: Perquè, exacte, penso en aquelles escultures, no? Si són de cartró-pedra o encara més, i dic, hosti, això és que per dins ara... Per exemple, el coll, no?, que rep bastantes sotregades en quant als gegants, especialment. Ostres, aquí aquest coll ara mateix deu haver dit, me cago en dena, baixa una mica més suau, geganter.
1: Perquè... Aquelles esquerdes que van sortint.
2: Aquells craquejats. I tot, no? Sí, em ve molt al cap això, no? La manera de parar els gegants.
1: Jo tenia un company que érem geganters els dos i duíem els gegants de la ciutat, i els gegants de la ciutat va haver una època que van fer craquejat. I em deia, és tan maco el craquejat. Saps? Ho deia com dient, no ens ho mirem més, és tan maco que ja assumint, no?, que tindríem el coll craquejat. I entrem a dintre els personatges dels que tu crees, perquè tu al final estàs creant un univers reig, no? El teu univers de figures. Clar, tu ara portes una pila de figures creades entre gegants, camps grossos, bestiari... I ara et diré una cosa que és difícil. Jo entenc que pel pare de la criatura és molt difícil. Però n'hi ha algun que diguis, ostres, aquest, per mi, aquest té un... O aquests tenen un accent especial per la dificultat que hi vaig tenir, pel repte, perquè el resultat ha sigut espectacular, perquè han tingut molta acceptació.
2: Mira, agafaré l'Espedrera, perquè l'Espedrera és una figura molt sentida, ja que hem parlat molt del carnaval, d'aquesta arrel solsonina, perquè va ser la primera figura que va néixer al taller, quan el taller no havia de ser ni taller, vull dir, era una nau bastant abandonada, i allà amb els meus amics de tota la vida de Solsona ens vam animar i vam començar a construir aquesta figura, i en un moment que no sabia que m'acabaria dedicant completament amb això. Sí que hi tenia la intenció, però no sabia que em podria fer, no?
1: I una altra pregunta que ja et faig per anar acabant, però podem estendre'ns amb el que tu vulguis, eh? Vull dir, si tu ara dius, no, jo vull seguir per aquí, seguim, eh? Hi ha alguna figura que et fas, dius, jo, per realitzar-me definitivament com a constructor o com a artista de figures festives, m'agradaria acabar fent una bèstia que fos així o aixàs, o un gegant que fos així o aixàs.
2: Ui, tant.
1: Va.
2: I això ja ho sé des del primer dia.
1: Vinga,
2: des del primer dia.
1: Vinga, és el moment Atenció, Catalunya.
2: Una àliga. Em ve molt de gust fer una àliga.
1: No n'has fet cap, encara.
2: No n'he fet cap. I em ve molt de gust fer una àliga per molts motius, però especialment perquè he ballat l'àliga de Solsona i entenc l'àliga com un vincle molt arrelat o com la part més identificativa d'un poble, no?, o d'una ciutat. O així és com jo ho he rebut a nivell de Solsona. I m'encantaria que un grup de persones vingués i volgués construir una àliga amb tot aquest sentit, amb tot aquest simbolisme. Perquè no només la figura, sinó qui l'acompanya i com s'acompanya això.
1: Anem encarant ja al final d'aquesta entrevista. Probablement, a mi, jo tinc el cap ara que em bull de coses que m'agradaria preguntar-te, que m'agradaria conversar amb tu, però clar, el temps és molt limitat. Però si hi ha alguna cosa que diguis, ostres, mira, Madeu, a mi m'agradaria en aquesta entrevista afegir aquest comentari, aquesta idea, aquest és el teu minut de glòria.
2: Sí, hi ha una frase que m'agrada molt i diu que la cultura no és l'adoració de les cendres, sinó la transmissió del foc, no? I per mi això és l'essència de la cultura popular.
1: Tornem-hi, eh? Torno a repetir això. Fem-ho solemne. La màxima.
2: La cultura no és la duració de les cendres, sinó la transmissió del foc. Mm-hmm. No? I és una cita que expressament, i em remonto amb el que he parlat abans de l'Espedrera, no? D'aquesta serp de Solsona, és una cita que expressament la vam voler posar a l'interior del gegant, no? Perquè la cultura es reinventa i està plena de vida. I si no deixem que flueixi, que transgredeixi, que canviï com canviem nosaltres com a éssers humans, doncs només farem que adorar unes cendres que no estan vives.
1: Doncs ens quedem amb això, Pau. Jo estic segur, perquè, clar, et queda molt per endavant, molt per endavant. Jo estic segur que seràs flama, que seràs foc i que ho cremarem tot amb tu a nivell de figures festives. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí. Sé que vens de molt lluny. T'ho agraeixo moltíssim i que hagis vingut al que, a partir d'ara, volem que sigui la teva casa, que és el Festa Festa.
2: Un plaer i moltíssimes gràcies per convidar-me.
3: Festa Festa. Estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa amb Pau Reig Torra, a qui volem agrair i encomanar-nos aquest amor per les figures que omplen d'orgull els nostres pobles i ciutats. I amb les seves paraules, aquest Festa Festa número 2645 va arribant al seu final.
4: Festa Festa!

0: Volem agrair de tot cor la feina de la nostra col·laboradora Sara Soriol, que tots els caps de setmana ens arriba aquí al Festa Festa puntualment duent-nos el baròmetre casteller, i és l'única col·laboradora de moment que no ha fet ni un dia de vacances. Moltes gràcies a la gent del baròmetre casteller.
1: I per descomptat també el nostre reconeixement a tot l'equip que fa possible que la roda del Festa Festa no s'aturi mai. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i els micròfons, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. I no oblideu la nostra recomanació de l'agenda per aquest cap de setmana i gaudiu de les festes majors, que en són moltes, moltes, moltes i arreu del país.
1: Ens n'anem, però com sempre ho fem de la millor manera possible, amb música de cobla de fons. Us deixem amb la peça que ens relliga amb la conversa amb en Pau Reig, que és Gegantiniana, una obra de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mediterrània.
0: La setmana que ve hi tornarem amb un nou especial d'estiu. Fins llavors, que vagi molt i molt bé.
1: Adeu.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat, segons dades d'AENA. Pel que fa al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui també sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per últim, pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents durant aquesta campanya. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany a mitjan campanya ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. Parlem ara en plana internacional perquè un terratrèmol de magnitud 4,7 graus a l'escala de Richter ha causat almenys 10 ferits lleus a la província de Nàpols, a la Campània italiana. El sisme, el més fort dels darrers 40 anys, ha provocat desperfectes en edificis, inclòs el despreniment d'una façana i de cornises a les poblacions de Pozzuoli i Bagnoli. A més, detalls de llum i la suspensió temporal de diverses línies de tren, segons ha informat el cos de Protecció Civil italià. I seguim a Itàlia perquè el Ministeri d'Interior ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària adoptada per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país. Pel que fa a cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestals, Amics de les Arts o Leire Martínez. I en els esports, ahir empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va ser l'autor dels dos gols del conjunt blaugrana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'AFEGEM, la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha fet públics els finalistes als Premis FEGEM 2026 després de la deliberació del jurat entre prop d'una cinquantena de candidatures presentades. En concret, s'han nomenat tres finalistes per cadascuna de les quatre categories, començant per la principal a la trajectòria empresarial, i en una d'aquestes la menció Empresa i Sostenibilitat. Una de les empreses finalistes és la premianenca Quota Vita Nutrition, un projecte d'economia circular que aprofita el líquid que queda després de fer formatge, anomenat sèrum de llet, per obtenir-ne la proteïna anomenada Whey Protein, una proteïna a la qual aquesta empresa dona diferents sabors i comercialitza com a aliment saludable. Segons diu Quota Vita, al seu web, el gran repte del projecte és convertir-se en la primera indústria de reaprofitament de sèrum de llet de Catalunya i per això estan, diuen, treballant amb investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma, la Universitat Santiago de Compostela i l'IRTA, amb qui busquen solucions a la indústria formatgera a través del reaprofitament i revaloració del subproducte. Quota Vita no va néixer a Premià de Mar, però l'octubre passat el seu responsable, l'emprenedor Gerard Rosell, va aterrar al nostre municipi i va instal·lar-se a la propagadora. Pel que fa a la resta de finalistes en la categoria principal, el Premi a la Trajectòria Empresarial, els tres finalistes són Art Laietà, Alella Tiana, un dels referents de la DO Alella, Don Pizza, empresa de Pineda de Mar, especialitzada en la fabricació de pizzas i masses congelades, i Granizados Maresme, també de Pineda. Les finalistes de la menció a la dona empresària són la malgratenca Carme Cernicharo, gerent del Timir Group i fundadora d'ICTEC Institut, la Puri Martínez, fundadora i CEO de Sensalia Labs, companyia mataronina, especialitzada en cosmètica, i l'Ala Xerstiuk, de Pineda, fundadora de la gelateria Ala. A la categoria de la menció, el jove empresari menor de 35 anys i a la Mireia Boada, de Mataró, de Toys Line, empresa de jocs educatius, en Pol Cervera, també de Mataró i fundador de Base 4 Bioscience, empresa biotecnològica, i l'Abel Garrido, de la botigueta del Pa, de Malgrat de Mar. En la menció Empresa i Sostenibilitat acompanyen el projecte premianenc Solar Tradex de Mataró, projecte d'enginyeria en transició energètica i Vertical Ecosistema de Cabrera, empresa de disseny i creació de jardins verticals i cobertes verdes. Els finalistes defensaran les seves candidatures davant del jurat el pròxim 18 de setembre en un acte que tindrà lloc a l'EcoHub de Cabrera de Mar, i els guanyadors es donaran a conèixer durant la 19a nit de l'Empresariat del Maresme, que serà el 8 d'octubre.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
6: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
7: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: la noia no podré...
1: Aquest és un dels objectius de De Gairot, demostrar que les havaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
2: Bé, molt bé, molt content.
1: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
2: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània, escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, doncs hi ha un altre any, no? I al final, doncs mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
1: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
2: Només fan una fase, que és la final, que és dintre del... En el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar doncs, la teva proposta.
1: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairot i com neix també una mica la idea del grup?
2: De Gairot fem havaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer havaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com... que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser joves és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les havaneres, diguéssim.
1: Esteu aconseguint apropar les havaneres al públic jove?
2: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, o sigui, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'havaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove, també tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Llavors això també la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents, també.
1: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
2: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les havaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar pues, en directe. I sí que a xarxes socials doncs, intentem pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar pues, apropar-nos a aquesta gent.
1: Deies al principi que feu havaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-havaneres. Què vol dir exactament aquest concepte? Que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu. Feu adaptacions d'havaneres, creeu noves havaneres, per on us moveu?
2: Jo això de post-havaneres ho vaig veure l'altre dia també, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
1: D'acord, eh?
2: Nosaltres considerem que fem havaneres, sense més. Pues, l'havanera també... des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix des d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una havanera. Llavors, per nosaltres sí que són havaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser... En el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la havanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en altres temps i potser... O sigui, l'estem intentant abordar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
1: Molt bé. De fet, estem parlant de havaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes havaneres.
2: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'havaneres, els concerts d'havaneres no són 100% havaneres. Sempre

0: curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
1: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'Havanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres, bueno, és una proposta que la fem des completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
0: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
1: Molt plena.
0: Sí,
1: o sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu, perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si contem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
0: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no?
1: Del
0: grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
1: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem, de moment, perquè portem molt poc temps, o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
0: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira o tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
1: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar, tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar a por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, i ens estàvem posant a gravar el disc, i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé. Vull dir, quan estàs començant, doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
0: Molt bé, per més endavant, eh?
1: Exacte.
0: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies ara menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
1: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Ens esperàvem menys. També hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens dediquem cada dia a anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però hi ha com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix, perquè, vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
0: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
1: Jo, o sigui, jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que

0: jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult, molt vinculat al fet de que les nostres festes majors acaben amb un concert d'havaneres. Llavors, com és un moment com molt emocionant, i l'estàs acabant amb aquella música, no? Llavors, jo crec que també d'aquí neix una mica l'interès o el vincle emocional amb aquest estil, no? Com de... aquell moment últim de després de dies de molta intensitat, de molta feina, no sé què, relacionat amb la festa major, de sobte l'acabes amb aquest concert, no? Llavors jo crec que hi ha aquí un vincle que és indestriable.
1: Doncs per acabar, parlant d'aquesta festa major, potser ja més fora de Gairó, però l'estem deixant enrere, i has tingut un paper molt protagonista, com l'has viscut, aquesta festa major.
0: Home, ha sigut increïble.
1: D'aquests 30 anys de Pirates i Premianencs.
0: Ha sigut increïble. O sigui, ha sigut tot un honor d'anar els 30 anys fer de Martí. Ha sigut molt guai. I això, m'ho he passat molt bé, ha sigut molt xulo, hi ha hagut molta feina al darrere també, tant de la direcció artística com de les entitats de Bòlit i de Pirates i Premianencs, i ha sigut molt guai poder posar el meu gra de sorra, i molt content. Encara m'estic recuperant, tot i portar, no sé, i portem una setmana, no? Però sí, encara estic recuperant-me emocionalment més que físicament.
1: Molt bé, doncs, Roc, gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. Que vagi molt bé, seguirem a veure què passa amb aquesta final d'aquest concurs, doncs, de la Mediterrània. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I, Núria, a veure si ben aviat podem explicar que De Gairó s'endú aquest premi.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria, adreçada tant a adults com a joves, inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins el termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Molt bé, doncs, i ara doncs, és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
3: Avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández, benvinguda.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
4: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors, el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
3: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa, les famílies?
4: Doncs, si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
3: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
4: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
3: Mm-hmm. De fet, ja aquí hi ha, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
4: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, sí o sí, atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre el casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i, sobretot, que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
3: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
4: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, les verdures, doncs, aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu, doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
3: Mm-hmm. Quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí, sucs, són recomanables, sí, però no hem d'abusar, no?
4: Els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
3: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no, que detecta des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
4: Sí. O sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa... Bueno, més que res les picades, sí. Produeix una urticària. Llavors, aquesta urticària fa que la persona, doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, què és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
3: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb...
4: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic tipus hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
3: Val.
4: I no resseca tant com el joda.
3: Val, el joda, exacte, era aquesta la punt. Uh-huh. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
4: veure,
3: no, per aquests
4: casos?
3: A veure,
4: el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
3: Correcte.
4: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans, i els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que ja no hi hagi cap altre... que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
3: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
4: Ja,
3: quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
4: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatori, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats. Mm. Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
3: Molt bé.
4: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
3: Mm. I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola sí. i com també sí, els dies sí. són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
4: Sí, clar, a veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, eh? I llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar, i el tema de les hores suficients de son doncs, perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant amb un casal.
3: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat, gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: Nova entrega de la sèrie de publicacions que va iniciar l'alcalde la setmana passada per fer seguiment de les obres de l'escola Bressol als Corriols. Com va fer en el primer episodi, Rafa Navarro recorre les dues plantes i l'exterior de l'edifici del Vora Mar per consignar els progressos en el condicionament de l'immoble. En aquesta ocasió es torna a fixar especialment en la instal·lació de la coberta tèrmica de l'exterior, l'aire condicionat i els falsos sostres, en tots tres casos treballs molt avançats, segons indica, i es fixa també en el volum d'empleats que treballen cada dia a preu fet, i tot plegat serveix a Navarro per refermar-se en el seu compromís de terminis amb els premianencs.
2: Si voleu, doncs, una prova de tota la gent que està treballant, fins a 20 treballadors. 20 treballadors. Cada dia, doncs, aquí fem feina a preu fet per poder arribar en temps, continuar tot estant amb previsió de lliurament per a finals d'agost, i per tant, doncs, mantenim la promesa que vam fer de començar el curs 26-27 amb aquest equipament ja totalment habilitat. Tornem la setmana que ve, tornem a fer visita d'obres, tornem a demanar calma, tranquil·litat, optimisme i esperança perquè aquesta escola Bressol als Corriols, escola municipal als Corriols, sigui una realitat molt, molt, molt aviat.
1: Segons diu l'alcalde, el vídeo pròximament s'ha de començar a instal·lar la pèrgola del pati, els vinils per les parets o la fusteria de portes i finestres. Ens ho explicarà al pròxim episodi.
0: Premià Media. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: El mateix matí de dissabte, l'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, publicava un vídeo per refermar la seva negativa a acudir a l'acte de la Generalitat per considerar que tot el que s'hi havia de dir ja havia estat explicat i per posar de manifest el seu malestar pel fet que després que el Baix Maresme hagi estat treballant amb la Generalitat des del 2021 en la pacificació de la Nacional, ara s'anuncien les primeres obres a Mataró, un malestar que també expressava divendres a Premià Mèdia el portaveu d'Estimem Premià, Antoni Subirà.
3: El més graciós és que aquesta pacificació que us he ensenyat està consensuada i acabada des de Montgat fins a Cabrera. I avui el que anuncia el govern de la Generalitat és que el començament de les obres, literalment, abans de començar les eleccions, començaran a Mataró.
4: Hem sigut dels pioners. El Maresme Sud, hem sigut els que hem fet els deures més de pressa. I ara ve la consellera, que molt bé, ho ve explicar, que molt bé, cap problema, però sabem que una de les notícies, que espero que no cap... Bueno, no sé, seria una mica de decepció. S'hi ha afegit Mataró i el primer serà Mataró. Portem treballant nosaltres 3 anys i tenim el projecte consensuat, aquests 4 pobles. I ara apareix Mataró i començarem per Mataró. Això ens ve anunciar, que començarem per Mataró. Està molt bé, no estem en contra, que Mataró tingui la seva pacificació, només faltaria. Però comencem simultàniament. Si comencem per aquí, doncs digue'm quan començaré jo, eh? Bueno, seguirem el procés, seguirem què diu, seguirem el que sigui, i serem queixosos i serem molt exigents amb que molt bé, però, o molt bé o no, sé, però, i nosaltres quan? Ja fa massa temps que tenim el projecte consolidat, que hem treballat moltíssim.
2: En el seu vídeo, Navarro fa la seva pròpia exposició del punt en què estan totes les actuacions i detalla també amb l'ajuda de plànols en què consistirà la pacificació de la Nacional. Val a dir que pel que fa al greuge sobre l'inici dels treballs a Mataró, La Vanguardia explicava que en l'acte de Mataró, el secretari de Mobilitat Manel Nadal va explicar que si no es comença pel Baix Maresme és perquè l'empresa que se n'havia d'ocupar havia abandonat el projecte. La Vanguardia, així com TV Mataró, també parlaven de la derivada política que ha suscitat aquest acte i la invitació de Navarro als alcaldes de Junts perquè no acudissin a la convocatòria. Tots dos mitjans expliquen que la invitació no va prosperar perquè, segons diuen, hi va anar una nodrida representació d'alcaldes d'aquest partit amb el president comarcal Carles Bosch al capdavant.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat ja ha començat, doncs, a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. Per la seva banda, segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi torni aproximadament 250.000. I pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya fins diumenge. D'altra banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. Precisament aquestes temperatures s'han reflexat als marcadors, i és que el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 de juliol a Barcelona un home de 36 anys com a presumpte autor de 7 robatoris amb violència, comesos en portals i ascensors de persones d'edat avançada. De fet, la detenció es va produir in fraganti després que l'individu cometés una temptativa de robatori. Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar a la Selva. Ahir divendres, diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica es van desplaçar al lloc dels fets per fer-hi les comprovacions corresponents. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren el decés una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogor. Fins al 12 d'agost el festival desplegarà 12 actuacions més de gèneres i estils diversos. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir empat a 2 del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. Això sí, l'equip anglès es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El 29 de juliol van instal·lar a la platja del Vellamar, al sector limítrof amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja, que fins i tot van escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. Des de les comunicacions amb l'Ajuntament en van obtenir la resposta des de l'àrea de serveis territorials, que es tindria en compte la seva petició de cara a pròximes temporades, però a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment, va ser el 29 de juliol quan es va fer l'operació i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Vellamar acumula fins a 4 línies de vida.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
5: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
6: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
5: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
6: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Estàs escoltant?

0: A Premià Mèdia aquesta hora parlem amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar per abordar un tema que segurament preocupi a totes aquelles persones que vulguin deixar de fumar. Avui abordem la qüestió amb l'Anna Ugarte, que és metgessa de família del Centre Premianenc de l'Institut Català de la Salut, i parlem doncs, de quins són els passos que ha de seguir tota aquella gent que vol deixar de fumar, que vol deixar el tabac. Quins passos cal donar i com ajuden, evidentment, en primera línia. Anna, què tal? Benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres des d'aquest centre d'atenció primària premianenc, perquè avui abordem una d'aquelles qüestions que sempre hi ha sobre la taula i que, per sort, també, cada vegada tinc la sensació que hi ha més avenços, no? Hi ha més facilitats, hi ha més seguiment, i esteu més a sobre i cada vegada és més fàcil deixar el mal hàbit de fumar, no?
1: Sí, jo crec que cada dia tenim més ajudes i més, bueno, diferents camins que podem prendre per deixar de fumar. I avui en dia gairebé tothom que fuma li agradaria deixar-ho. El 67% de la població que fuma s'ha plantejat deixar-ho en algun moment. Per tant, és important que la gent ja tingui aquesta consciència de que és dolent i que ho volen deixar.
0: Saps aquella frase, Anna, de per voler deixar de fumar és important voler-ho, justament, no? Tenir aquesta voluntat, aquesta predisposició inicial, perquè el procés pot ser costós, amb la qual cosa necessites un objectiu, sí o sí. Això és així? Això és cert?
1: Sí, és el més important. Jo, als pacients que venen i no volen deixar de fumar, jo els dic, òbviament els dic que seria convenient per la seva salut, però si ells no volen, jo no començo a fer tots els abordatges, perquè si el pacient no vol, no arribarem enlloc. El més important és la voluntat.
0: Molt bé. Què es fa en una primera visita si algú vol deixar de fumar? Com comença aquest procés, Anna?
1: Bueno, pues, bueno, jo personalment a cada visita, vulgui o no deixar de fumar el pacient, sempre pregunto si és un pacient fumador. Llavors, a partir d'aquí, ja recomano deixar de fumar si és fumador i pregunto si vol deixar de fumar. Llavors, en cas de que sigui que sí, comencem tot el procés, no? I comencem, bueno, preguntant des de quan fuma, quants cigarrets fuma al dia i una pregunta molt important que és quan és el primer cigarret del dia? Llavors, quan avanci aquest cigarret, si és just només aixecar-se del llit, vol dir que té una dependència més elevada. També si fuma més cigarrets i si porta més anys fumant, també. Per tant, serà un pacient que li costarà una miqueta més tot aquest procés.
0: Aquesta és complicada. Al final, fumem per una qüestió de necessitat o per una qüestió d'hàbits?
1: És una miqueta totes dues coses. Al final, el tabac porta nicotina, que a nivell cerebral fa que tinguem aquesta addicció, aquesta necessitat de fumar. Igualment, com que és una cosa que fem de forma diària, no? Pues molta gent amb el cafè, un cigarro, o quan surt de festa, o quan s'aixeca, no? Tenim una sèrie d'hàbits que van acompanyats d'aquest cigarret.
0: Molt bé, Anna, algú va a la consulta i et diu, Anna, vull deixar de fumar. Hem fet la primera consulta, hem vist els hàbits, hem vist les circumstàncies de cadascuna de les persones. Quantes etapes, quants passos hi ha? És molt llarg? És molt complicat, el procés?
1: No, realment consta de quatre passes, bàsicament. El primer és decidir que vols deixar de fumar. Bueno, plantejar-te que vols deixar de fumar. Després vindria decidir que vols deixar de fumar, quan ho vols deixar, deixar-ho, i el seguiment posterior que faríem.
0: És a dir, que hi ha un dia D, no? Hi ha un dia que dius, aquest és el dia en què deixaré de fumar. Això com ho porten? Com ho viu la gent? Els casos que tu has fet seguiment?
1: Molt bé. La veritat que això ajuda a que tinguis un objectiu més clar, perquè si no, molta gent et diu, jo vull deixar de fumar, però bueno, ara no. Ja després, no? Lo típic, després de quan comenci l'any, després de les vacances, després d'això. Vale, llavors us dic, vale, després de les vacances, pues el dia 10 de setembre quedem, vens a la consulta i comencem la deshabituació. O sigui, hem de posar un dia concret al calendari perquè la gent ho tingui més clar i realment faci aquest pas.
0: I com es comença?
1: Com es comença? Vale. Bueno, és molt bona pregunta, no? Pues, primer, hi ha gent que fuma més els caps de setmanes o gent que fuma més durant la jornada laboral. Llavors, idealment, si fumes més durant la jornada laboral, comença un dissabte. I viceversa, la gent que fuma més els caps de setmana, comença un dilluns. Llavors, s'acorda aquest dia. Jo normalment els visito al cap de 4 o 5 dies de que hagin deixat de fumar per fer el primer seguiment. I hi ha diversos casos. Es pot deixar de fumar només amb la voluntat i amb els canvis d'hàbits, o es pot deixar de fumar amb alguns fàrmacs que poden ajudar a aquest control d'aquesta ansietat de ganes de fumar.
0: De què dependrà això?
1: Això depèn de la persona. Hi ha persones que no volen prendre pastilles o volen deixar per elles soles, endavant, o n'hi ha d'altres que ho han provat molts cops i diuen, mira, per mi sol no m'ha funcionat, m'agradaria veure si amb les pastilles és una petita ajuda que pugui fer que finalment deixi de fumar.
0: I funcionen? Són recomanables?
1: Sí, la gent està molt contenta. Hi ha diferents tipus de pastilla, llavors depenent del pacient o de lo que vulgui o de lo que li hagin parlat, perquè molts cops això va de boca en boca, no? Pues al meu amic li han donat aquestes pastilles i han anat molt bé, m'agradaria que me les receptessis a mi també. I llavors, pues, segons el perfil de pacient o el que vulgui, decidim el tractament conjuntament.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquests hàbits, Anne, de deixar de fumar, que evidentment li has de posar el punt i final un dia concret, no? Uh-huh. També s'ajuda al pacient, a la pacient, psicològicament? És a dir, se la prepara psicològicament, sí, en aquestes visites prèvies?
1: Normalment, en aquesta primera visita, un cop ja hem decidit el dia, comencem, no? I donem sobretot consells. Pues, què fer? Sobretot el que la persona ha de tenir és què fer en el cas de que vulgui fumar. Has de tenir uns recursos, unes idees, cadascú adaptat a si mateix. No? Pues, hi ha gent que li agrada beure un got d'aigua. En el moment que vull fumar, però en comptes de fumar, m'he com un got d'aigua. O vaig a caminar, o canvio d'habitació, o em poso a llegir. Hem de fer una activitat que pugui fer que el nostre cervell deixi de tenir tota la rata la idea de fumar, fumar, fumar, i canvi. De fet, el moment d'aquesta situació de vull fumar, necessito un cigarret, dura molt poquet. És un... entre 1 i 2 minuts, i és una cosa física. Per tant, si canviem la nostra activitat, generalment aconseguim tancar aquesta idea repetitiva.
0: Que bo, és a dir, si tu superes aquesta fase mentalment, ets capaç d'evadir-te d'aquesta necessitat.
1: D'aquest moment concret.
0: Mm-hmm. Molt bé. En quin moment tornen els pacients i diuen... Anna, ja està, he deixat de fumar. Hi ha algun clic mental que ells siguin conscients que l'hàbit s'ha acabat?
1: Sí. O sigui, nosaltres considerem exfumadors quan ja porten un any sense fumar. Uh-huh. Llavors, jo generalment faig una visita, al cap d'una setmana més o menys d'estar fumant, d'haver començat la deshabituació, faig una altra visita, al cap d'un mes una altra visita, i després, cada cop que venen a consultar, ja els pregunto, segueixes sense fumar? Sí, o has tingut alguna recaiguda, has fumat algun cop? Llavors anem fent com un petit reforç. Però clar, el pacient considera que ha deixat de fumar des del dia D, des del dia que ja no fuma cap cigarreta.
0: Molt bé. Hi ha fracassos? És a dir, si hi ha una recaiguda, es considera un fracàs?
1: No. De fet, recaigudes n'hi ha moltes, perquè al final és una malaltia que és reincident i que és molt addictiva. Per tant, un fracàs l'hem de prendre com una oportunitat d'aprendre, no? De veure per què he fallat, què he fet, què no m'ha funcionat, no? I per la propera vegada, evitar-ho amb més força.
0: Uh-huh. Si algú està escoltant i vol deixar de fumar, Anne, què hem de fer? Ha d'anar al cap de Premià de Mar i preguntar per tu?
1: Bueno, per mi o per qualsevol altra de les professionals que treballem, tant metgesses com infermeres, que totes l'ajudarem.
0: Uh-huh. És a dir, no cal anar al metge de capçalera? Poden anar
1: directe... No, les infermeres també estan formades i tenen, bueno, tenen tota la informació i els recursos per fer-ho.
0: Uh-huh. Molt bé. I et volia preguntar justament exemples que tu hagis tingut, no? O pacients que recordis, si algú ha sigut més costós però ha acabat aconseguint, aquells exemples que marquen una mica més, no? Ens podries posar alguna anècdota sobre la taula?
1: Sí, recordo quan jo era resident hi havia una pacient que li va costar moltíssim deixar de fumar perquè ho havia deixat molts cops, sempre tornava a caure, i vam decidir citar-la, la citàvem 2 cops a la setmana. I clar, ella el tenia aquesta pressió d'haver de venir, no? Si li dius a la gent, si dius al teu voltant, tens una miqueta més de pressió, no només la teva pròpia voluntat, sinó no defraudar els altres, no m'he compromès, i com que havia de venir 2 cops per setmana, finalment ho vam aconseguir, tot i que vam estar gairebé 2 mesos fent-li aquest seguiment tan intens. Uh-huh. Això és un cas que va ser bastant especial. I ara ha deixat de fumar.
0: Molt bé, fantàstic. Mm. Doncs per tant, hi ha coses a celebrar, no?
1: Sí.
0: Socialment, s'acostuma a dir que el jovent actual, no sé si és cert o no, però com que vosaltres veieu aquesta realitat, que el jovent actual és més sa. És a dir, que no beu tant, que no fuma tant, que s'està perdent l'hàbit. No sé si estaries d'acord amb aquesta tendència o és una cosa que no té res a veure, com a mínim, a Premià.
1: Estic d'acord a mitges. Uh-huh. Sí que és veritat que avui en dia tenim molta més informació, tothom sap que el tabac és dolent, però tot i així segueix sent una cosa molt social. De fet, es veuen adolescents de 15 a 16 anys que estan fumant, en grups sobretot. Jo n'he tingut un personalment a la consulta que em deia no, jo fumo perquè fumen els meus companys. I li dic, bueno, però tu saps que és dolent, t'agradaria deixar-ho? I diu, bueno, no, és que no em fa cap mal. Clar, perquè com que som tan joves encara no hem pogut... El nostre cos no ha patit cap de les símptomes o de les conseqüències de fumar a llarg plaç. Uh-huh. Per tant, hi ha aquesta petita sensació de que els ser joves som immunes, i no és cert.
0: Falta una mica de consciència real, no? També del que implica també de l'hàbit de fumar, no? En cas que siguin aquestes cigarretes, vapejadors, que estan ara també de moda, l'efecte és exactament el mateix?
1: El mateix. Al cap i a la fi són productes químics que inhalem en els nostres pulmons, i els pulmons no estan preparats per això. Aquests productes s'acumulen, provoquen irritació i a la llarga poden provocar moltes malalties, una d'elles sent el càncer.
0: Mm-hmm, perquè a vegades també hi ha aquest clitxé de dir no, com que és un vapejador no em passarà res perquè no m'estic fumant una cigarreta, no?
1: Res a veure.
0: Desmentim-ho.
1: Ho desmentim. Mm-hmm. Encara falten estudis, però sí que s'ha comprovat que és dolent per la salut.
0: Molt bé. Doncs avui ajudem a qui ho vulgui a deixar de fumar gràcies a la bona feina que fan al CAP de Premià de Mar, de l'Institut Català de la Salut. Avui hem parlat amb la Anna Ugarte, que és metgessa de família i encarregada també, evidentment, de que qui vulgui a Premià pugui deixar de fumar. Així que, Anna, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies per la bona feina que feu i fins la propera, que les portes amb el CAP són obertes aquí a la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La plataforma ciutadana Cubana C32 ha elaborat i difós un document on sistematitza, a partir d'una pormenoritzada avaluació tècnica, el seu posicionament respecte del futur enllaç de Premià de Mar amb l'autopista C32. La plataforma veïnal, que va prendre forma quan es va conèixer el primer avantprojecte de la Generalitat per a aquesta infraestructura, justament per oposar-se al seu disseny, repassa en el seu document totes les amenaces que considera que la proposta de territori suposa per la zona residencial dels barris Tarter, Maresme i Banyeres. Més concretament, assenyalen fins a quin punt el ramal que es contempla de connexió del futur giratori elevat amb el camí del mig podria desembocar en una situació de col·lapse circulatori en una zona densament poblada, però també alerten d'altres perills associats com l'accés a soroll i pol·lució i l'impacte visual. En relació a aquesta última amenaça, el document no es fixa tant en el ramal, sinó en el giratori elevat sobre l'autopista que proposa la Generalitat i alerta especialment del gran perjudici visual que històricament han ocasionat les infraestructures viàries elevades per als entorns residencials immediats. Com explica el document, totes aquestes amenaces són les que han portat la plataforma a demanar en primer lloc que se suprimeixi del projecte la connexió directa del giratori amb el camí del mig i es faci únicament per l'altra banda cap al polígon industrial, i també que es revisi la ubicació de la infraestructura per mitigar tant com sigui possible el seu impacte visual i sobre el territori, recordant la protecció de què gaudeix el camí del mig com a bé cultural d'interès local. El dossier de Cubana també relata quina ha estat la feina que ha fet l'entitat d'aleshores ençà, centrada sobretot a sistematitzar i fonamentar arguments com els que recull el dossier i a negociar amb els ajuntaments a Premià de Mar i Premià de Dalt. D'aquestes converses en va sortir l'acord amb Premià de Mar per presentar un seguit d'al·legacions al projecte que, segons ha transcendit, ara haurien de ser tingudes en compte en la redacció del projecte executiu del nou enllaç que, com s'ha sabut recentment, ja ha estat adjudicat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Aquests són dies per fer balanç, també, per entitats esportives, com, per exemple, parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hukutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en comitè. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei, que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
3: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
2: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
3: Doncs, bueno, gràcies per invitar-me un altre cop aquí a explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu bé, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot. Sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes. I tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de la temporada, n'hi havia, bueno, una setmana abans van fer dos tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Mm-hmm. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim dos summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
2: Molt bé. Ara en parlarem com ha anat la setmana de posar nota.
3: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen perquè aquell dia doncs no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent, i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tota una festa i no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment, la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola, com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú, de fer diversos exàmens a l'any, i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
2: Per trimestre, no?
3: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats perquè, mica en mica, pas a pas, van assolint.
2: Uh-huh. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Mèdia, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens, entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
3: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal. I, de fet, els tinc que preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament al llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre. Però aquí, qui a lo millor pateix més, per dir-ho d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja, que és el nostre primer canvi de grau, aquests primers graus de novel, on et veus amb, ostres, més solemnitat, et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir-ho d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que el conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
2: I els coneixen, ells?
3: Sí, clar. Molts
2: és a dir, que el dia a dia el tenen també.
3: Sí, els adults sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però els adults sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que s'acostuma a... es coneixen de veure's a les competicions, perquè a vegades així fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te el teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hay tres senyores que nos están mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
2: Clar, entenc que cadascú porta el seu ritme, també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust. Algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se, per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
3: Jo, modestia a part, tinc a dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això és a base de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses, seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generar més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer, bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius. Bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida. Hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida. Com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate. Perquè la tenen molt, molt interioritzada.
2: I una filosofia de vida.
3: Sí, La veritat és que són, com hem parlat altres coses, es regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, de col·lectiu que és molt maco i això també enganxa molt.
2: Que bo. Quins Summer Camps, deies, no?, que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no?, que en teniu un parell.
3: Sí, tenim un parell ara el cap de setmana, el 1 d'agost, tenim el Summer Camp Barcelona, que és un Summer Camp molt, molt xulo, que el porta el sensei Jonathan Tineo, i és un Summer Camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom, o sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats, i està... està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat a competició. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana i la veritat és que ens ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kyokushin World Federation, que a més són, a vegades portem gent per examinar-nos si els tinc preparats i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
2: Va molta gent al dojo?
3: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
2: O sigui que està... Amb diferents reptes, cadascun d'ells.
3: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat. Però és un cos molt maco perquè allà l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes que és una passada.
2: T'ha d'agradar molt també, Edu, perquè evidentment si hi participes la implicació és màxima, no? Què creus que té el karate que fa que, com explicàvem, no? Molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
3: Doncs això, jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica... Hòstia, això m'agrada molt. basa'm una idea, quan vaig apuntar de petit, basa'm una idea de les pel·lícules. Jo dije, yo quiero ser el de contacto sangriento. I arribes i et trobes una altra realitat, no? I t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència, i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model de o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
2: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei del Hokutsu Dojo de Premià de Mar, on s'hi fa Karate Kyokushin. Tenen nova seu, ja ho sabeu, al carrer Jacint Verdaguer. I venen de participar a la Copa del Món, on 6 competidors van aconseguir medalla en comitè. Hi havia 24 països, Edu, més de 500 competidors. I ara justament que parlàvem d'aquesta vara de mesurar, d'on tenim el nivell, no? Si ho estem fent bé, si no, si el karate ens premia o no. Jo crec que vau sortir molt satisfets, no?, d'aquesta Copa del Món.
3: Jo estic molt content. Jo, sincerament, independentment dels resultats, perquè pujàvem 11 integrants, es van assolir algunes categories, concret de comitè, com bé deies. A Cata no van poder rascar res, força complicat, però tots han fet una tasca impressionant, perquè porten ja no només la preparació i les competicions que te les vas col·locant abans d'arribar a aquesta competició, com a estacions on tens que veure on està el teu nivell i graduar molt bé el barem del cansanci, arribar bé a la competició, però van arribar els nanos molt bé, tothom, i es van deixar la pell. Després els resultats han estat molt bons, de les 6 medalles que comentaves, una concretament sí que és veritat que els alevins feien, no els reconeixien el campionat del món, els feien un format nacional, però es feia dintre de les mateixes del mateix àmbit competitiu, no? A les mateixes instal·lacions, allà a Mediz o Roza. I els altres, estic molt content perquè són nanos que els hem vist créixer. Alicia, l'Helena, la Montserrat, el Santi... tots els nanos, la Maya, o sigui, no em vull deixar ningú, el Martí, la Mireia, Sònia, la Rosa... Els he vist créixer, molts d'ells com a companys, altres com nanos que hem estat entrenant des de petits, i veus que arriben a una Copa del Món i, hòstia, es planten allà després de 3, 2, 4 combats, depenent de les categories, deixant-s'ho tot, patint molt perquè s'han emportat hòsties, s'han donat hòsties, però també ens hem emportat hòsties, parlant malament, i com a una competició de màxim nivell, han estat a l'alçada, sent tan joves, de gestionar molt bé totes les emocions que comporta aquest tipus d'esdeveniment.
2: M'agrada molt perquè ho tenim tan normalitzat que no ho destaquem, però també és veritat que hi ha karateques nois, karateques noies, així com a vegades hem de parlar de... hem de fomentar el futbol femení, no? El dojo no passa.
3: Ostres, aquí ens ficaríem en un debat guapo. Ja m'invitaràs un altre cop quan vulguis fer aquest debat, però jo amb el karate, és curiós, no m'he trobat... Això sí que és veritat que n'hi ha més pràctica masculina, però els barems, o sigui, de pràctica estan molt iguals. N'hi ha molts factors socials, de barri, inclús de països. N'hi ha països que trobaries que, ostres, les noies per un cantó, els nois per un altre, són altres històries. Però jo normalment em trobo que... Si tinc que posar uns percentatges així una mica grosso modo, estem a un 60%, 60 nois, 40 noies, i el dojo depèn de la temporada. Estem molt iguals, però també, per exemple, ara mateix, si parlem de la competició, les noies són les que més ens competeixen. Aleshores, bueno, també va per èpoques, després quan arriben les noies a certes edats, n'hi ha un repunt dels nois, després el filtre de quan arriba als 18 anys, on ja les faves són sense cap tipus de protecció, hi ha un canvi, que digo jo, la llei de l'embudo, i allí sí que el més fort mentalment és el que passa.
2: Clar, clar, clar.
3: Però que ara, quan... tenint una equitat entre nois i noies.
2: És fantàstic. Ara, quan començaves a parlar de noms, no?, que han fet pedrera i petites formen part del dojo i anem veient com evolucionen els noms, destaquen molts noms femenins. I és una cosa que ho tenim normalitzadíssim i és el que ha de ser, no? Tant a l'esport com a la vida, eh? Tant al karate com a la resta.
3: Jo, si et dic, si tinc que donar-te un missatge, aquest debat que a vegades em trobo... Bueno, que es pot obrir, però a vegades crec que s'exagera una mica, amb el karate no me'l trobo. Jo, de fet, molts cops, ho dic, la meva primera sensei va ser una dona. Sí que és veritat que era una època on era una activitat totalment masculinitzada, però era de les poques senseis d'Espanya, t'estic parlant de principis dels anys 90, però sí que, mica en mica, les dones s'han anat integrant més. Sí que dintre del món del karate, el que són els grans mestres o la part directiva de les organitzacions, per altres factors, hi ha més homes. Però sí que cada cop van minant més les dones, i està bé. Però al final, el millor és el que té que estar allà dirigint, sigui home, sigui dona.
2: Molt bé. I com tanqueu el curs, que ja hem dit, entre cometes, perquè el curs no es tanca mai, perquè ja estem pensant pràcticament en la pretemporada de setembre-octubre, en aquest Summer's Camp i en el que tindrem a l'estiu. Però quina nota li poseu, Edu? Tenint en compte, a més, que hi ha hagut totes aquestes novetats, no? També un canvi de seu, tornar a obrir una persiana, gimnàs propi, reforçar aquesta imatge, no? També reforçar la família. Com ha anat?
3: Doncs molt content. Ha sigut una temporada agotadora, però espero que la següent sigui encara més agotadora. Mm-hmm. Perquè, com deies, casa pròpia, ho he notat amb la gent. La gent arriba ja, s'ho veu més casa pròpia i gaudeix molt. Però tenim que seguir amb la mateixa o més il·lusió amb la que vam superar la dificultat de l'any passat, tenint seu pròpia, i no hi ha mal que por bien no venga. Tot el que va passar, hòstia, en 15 dies solucionar-ho tot perquè ens tancaven el gimnàs, doncs ara mateix la veritat és que la il·lusió és màxima i bé, és seguir treballant, seguir fent doncs, les quatre feinetes que tenim que fer de millores del dojo a nivell estructural i seguir preparant el que és el curs que ve a nivell formatiu com els reptes competitius que ens vinguin.
2: En el cas del dojo, aquella frase de si fas una bona sembra, pot recollir bons fruits, aplicaria, no? Perquè per més que hagis hagut de córrer, que en 15 dies hagi de solucionar-ho, la bona feina feta al llarg dels anys també ha tingut recompensa, no?
3: Sempre hi ha una recompensa. El que passa és que a vegades et tires sembrant molt i a lo millor no reculls res, que és el que també els dic. Teniu que tenir molta paciència, perquè aquí ja pots preparar, pots tindre moltes esperances però no et garanteix res, però no et pots quedar amb la gana, amb les ganes, o de saber que no ho has intentat, de que estàs allà.
2: Què passarà a partir de setembre, octubre? Què teniu enfilat?
3: Doncs ara mateix hi ha un parell de competicions internacionals que tenim que veure si anem o no anem, depenent també de molts factors. Estic preparant la data concreta d'un campionat de Catalunya, de cadets, en el que és l'àmbit competitiu, i tenim l'Internacional de la Nintai, que ens ho van confirmar concretament ahir, que és el desembre. L'any que ve tenim un campionat del món a Saragossa i un altre europeu que sé que caurà a Espanya, perquè depenent de les organitzacions que t'inviten o la teva mateixa, o toca un país o un altre. I a nivell formatiu, doncs sí, tenim cursos tècnics confirmats, que depenent del perfil de l'alumne també et fas. Però sobretot el que has de preparar és la programació del que ve perquè els nanos segueixin pujant al nivell tècnic, que ha estat molt bo aquest any i tinc que seguir apostant per aquesta línia, principalment la formativa, sempre.
2: Mm-hmm. Vitoria i Saragossa estan a l'ull de l'huracà, no?
3: Doncs sí, aquest any la nostra organització sí que la veritat és que se li ha la manta a la cabeza. Normalment tenim que viatjar fora, si no és Polònia, Aràbia, Estònia, o vas a Holanda, com va ser fa un parell d'anys, depenent on és la seu dels campionats europeus o mundials, i l'any que ve toca Saragossa. La veritat és que aquest cop que hi ha estat la Copa del Món a Vitoria, per mi ha estat molt especial. És una ciutat que per moltes coses personal tinc, ja no només coneguts d'altres dojos allà, la família, com dic jo, Jinjiang, del dojo Jinjiang, que són uns grans professionals, sinó que també per altres coses personals, que no me voy a extender aquí, doncs ha estat molt especial poder assolir aquest repte allà.
2: Que bo. També vas fer una gran Copa del Món, tu, a nivell personal, Edu?
3: Jo estic molt satisfet de com vaig poder desenvolupar la meva Copa del Món. I, hòstia, em vaig trobar competidors molt complicats. Em vaig trobar el que podria dir humildament, sense fer, sense menys valor, perquè la veritat és que era una categoria depredadora, dels més complicats. O sigui, vaig acabar molt fatigat. Un turmell me'l vaig rebentar a la semi i vaig arribar malament a la final. Però vaig acabar molt fatigat. Els 4 dies després no volia saber res. O sigui, estava apàtic. O sigui, estava molt rebentat.
2: Sense energia.
3: Però molt satisfet. La veritat és que va ser molt emocionant.
2: Ha sigut el teu millor any?
3: Mira que secciono la meva carrera esportiva. Quan vaig començar, tots els anys d'absolut, i el màster. Si tenim que assenyar-nos a lo que és els resultats, ha estat la millor. Ha estat molt bèstia. Sí que és veritat que el nivell d'exigència que he tingut ha estat molt fort. O sigui, inclús en 15 dies 2 competicions, com va ser fa poc, amb l'Europeu, el Campionat d'Espanya, sortir fora, i no queda una altra. En aquest PC se tiene que mojar el culo. És així, no? Però ha estat bé. La veritat és que estic molt content per lo que és el rècord personal en aquest cas. I bé, ara toca, de moment, descansar una mica al cap. Però estic força content, la veritat.
2: Que bo. Molts ors i el bronze també de Riad, que tots recordem i que n'hem parlat també aquí a Premià Mèdia. El curs vinent, a nivell competitiu per tu, ara parlo individualment, ha de ser igual?
3: Hauria de ser igual, però com et dic, tinc que fer un pensament. Aquest any pujo a la 5a planta, als 50 anys, i tinc que pensar, porto molt acumulat, i vull pensar, n'hi ha 4 reptes que sí que m'estan ponent los dientes largos, i tinc que pensar-ho.
2: Molt bé.
3: Tinc que pensar-ho.
2: Doncs et deixarem descansar, Edu, i mentrestant estarem pendents també de les teves decisions. Anirem seguint tota l'activitat al dojo. Us agraïm també moltíssim que sempre tingueu una estona per la ràdio, perquè ens agrada molt explicar la realitat esportiva també de Premià de Mar, i no només esportiva, perquè també social, acaba sent un pol d'atracció també important a nivell social, i avui n'hem fet balanç i repàs amb el sensei del dojo, l'Edu Giner, qui, com sempre, doncs agraïm moltíssim que passi pels estudis i per fer tan bona feina, a nivell formatiu, a nivell humà i a nivell competitiu també, evidentment. Edu, gràcies, que passeu molt bon estiu i bones vacances.
3: Com sempre, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar les nostres històries.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els últims dies ha transcendit a escala nacional la problemàtica que està patint aquest estiu Cabrera de Mar per la presència recurrent de grups de senglars pel nucli urbà, que causen destrosses i ocasionen situacions de perill entre la població. La situació ha donat peu que el mateix alcalde hagi demanat públicament a administracions com la Generalitat o la Diputació que adoptin una estratègia de país per intervenir en un àmbit en el qual l'Ajuntament no té capacitat per actuar, com és l'àmbit forestal i les poblacions de senglars. De tot plegat se n'ha fet ressò aquests dies RAC1 i 3CAT, que a partir de les explicacions a l'alcalde, Òscar Fernández, han explicat que s'han arribat a veure per Cabrera de Mar famílies de fins a 15 o 20 individus i que l'Ajuntament s'ha gastat recentment fins a 100.000 euros per protegir amb tanques les illes de contenidors del poble, que són l'objectiu prioritari dels senglars. Fernández ha assenyalat com un dels factors que podria estar provocant aquesta plaga de senglars, en paraules seves, la pressió a la qual han estat sotmesos a la zona de Collserola, que ha fet que se'n vagin a indrets com els boscos al Maresme.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Publicació de l'Ajuntament per denunciar enèrgicament l'incivisme relacionat amb l'abandonament de mobles i altres andròmines a la via pública i per anunciar amb la mateixa contundència la posada en funcionament aquesta mateixa setmana.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, a les carreteres, l'AP7 està concentrant els principals problemes de trànsit a primera hora d'aquesta operació sortida. Destaquen les retencions entre Gelida i Castellbisbal, com diem a l'autopista AP7, en aquest cas en sentit sud, així com els 6,5 km de retenció entre Freginals i Amposta, on s'ha hagut de tallar un carril per la retirada d'un vehicle. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin 250.000. Així, amb tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida a la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. A més, el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el mes de juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en plana internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva més profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat envers la crisi de Ceuta. En aquest sentit, el Ministeri d'Interior d'Itàlia, recordem que ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. I en cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mart d'estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir, empat a 2 del Barça, el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès, això sí, es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Mèdia, informació. Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.
2: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 10 on the studio. Far across the west.
1: No, I think that was good.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Dediquem els propers minuts de la nostra cita mensual amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, un espai també que aquí agraïm, per cert, a l'Institut Català de la Salut, que ens permeti també poder parlar amb els professionals i les professionals que formen part d'aquest centre d'atenció primària premianenc. Atenció, perquè avui parlarem de la salut bucodental i també de l'alimentació, perquè el passat 20 de març era el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui hem pensat que era un bon dia per parlar justament de quins són els beneficis d'una boca i unes dents que siguin fortes, que siguin sanes i quina relació hi ha amb els hàbits saludables i amb una bona alimentació. Així que què millor que presentar-vos ràpidament a l'Helena Fernández, que és higienista dental. Helena, benvinguda.
4: Gràcies.
3: Gràcies per ser avui a la ràdio.
4: Gràcies.
3: I per parlar justament d'aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que no se'n parla gaire a nivell de mitjà, és a dir, no seria molta notícia, però és molt important, no?
4: Bueno, de fet, era bastant curiós perquè justament aquell dia es va aprofitar, va ser un dia perfecte, vam poder fer una activitat allà davant del centre, teníem moltes activitats de cara als nens. Llavors, era curiós perquè tota la gent que passava per allà al davant m'explicava, ostres, o em preguntava, i això què és? Dic, doncs mira, és que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Ah! I tothom s'estranyava, o sigui, no... A ningú li semblava una mica familiar ni res. Llavors, va estar molt bé perquè, al final, la nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció. Perquè al final sí que és veritat que nosaltres tenim el tema de la boca, és com un tema no tabú, però normalment associem al dentista, doncs, no? És que tenim qualsevol problema de la boca, tenim qualsevol problema, llavors anem. Però, clar, al final, l'important és intentar no arribar a aquest punt, intentar conscienciar tota aquesta gent de tot el que hem de fer. Llavors, jo crec que això, aquest dia va ser molt possible, va anar molt bé i va ser molt positiu.
3: Molt bé, Helena. De seguida expliquem a la població, als premiarenques, què han de fer per cuidar la seva salut bucodental. Abans deixem que presenti que avui vens acompanyada de la Sandra Montoro, que és nutricionista i que també és un luxe tenir-la avui. Què tal, Sandra? Com estàs? Benvinguda.
5: Molt bé, gràcies.
3: Quina importància té també l'alimentació o la relació que hi ha entre l'alimentació i la cura també de la nostra higiene bucodental? Perquè jo crec que no en som gaire conscients. Al final veiem els aliments com una espècie de benzina pel cos d'una banda, no? I de l'altra també, doncs, la salut o la higiene dental.
5: Sí, sí, de fet, cada vegada més l'atenció primària, la tendència és a treballar de manera multidisciplinar. Uh-huh. I la higiene dental i la salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, no? Perquè si pensem que la boca és una porta d'entrada, no?, al nostre organisme, llavors tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
3: Per tant, quins consells podríem donar així d'entrada a nivell alimentació? Què és important tenir en compte, Sandra?
5: És important diverses coses, molt poquetes però molt importants. Per exemple, sempre s'ha parlat del sucre, no? El sucre i la seva relació amb la càries. Però no només és això, que també és cert, però, per exemple, el sucre amb quina freqüència? No? Perquè hem de saber que, per exemple, quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Okay. Llavors, en aquest punt, les bactèries, quan mengen o quan fan ús d'aquests productes alimentaris, llavors fermenten i produeixen àcids. Aquests àcids doncs, deixen una miqueta a la salut bucodental i pot aparèixer la càries, no?, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, els productes amb sucre, sobretot les begudes, els aliments que són pastosos, que es queden com molta estona a la boca, com les xutxes, uh-huh, no?, tot això, doncs, hi ha més tendència a que aquestes bactèries es posin una miqueta a les botes i comencin a fermentar aquests àcids, no? Si parlem també de les begudes, dels aliments pastosos, i de la freqüència. Pensem que aquestes bactèries tenen una durada de 20-30 minuts amb aquest poder acidificant, no? Llavors, és molt important saber doncs, reduir una miqueta aquests productes, però també evitar el picoteig constant al llarg dels dies. Llavors, si volem fer un aport de sucre, millor fer-ho després dels àpats. Aquest seria, uh-huh, per exemple, un dels consells que podríem donar.
3: Molt bé, consells que avui ens dona la Sandra Montoro, que és nutricionista de l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, i després d'aquesta ingesta, no?, a vegades potser serà més o menys saludable, no?, si a algú li ve de gust una llaminadura o segons quines begudes ensucrades. Part importantíssima també, Helena, la higiene dental, no? Perquè això, perquè aquests àcids que ens explicava la Sandra no ens acabin creant càries, no?
4: Clar, perquè al final, o sigui, jo, per exemple, això ho explico molt quan, sobretot, fem intervenció a les escoles, el tema dels esmorzars que porten els nens al col·le... Clar, jo sé que ara mateix, avui dia, hi ha molta facilitat amb aquests aliments que són, com deia ella, doncs més cariogènics en aquest cas. Clar, hi ha molta facilitat, doncs surten del col·le, tenim aquesta facilitat d'agafem qualsevol cosa i mengem. Després, clar, anem a entrenar, anem a no sé què, ja no tenim aquesta immediatesa de poder rentar la boca. Llavors, jo sempre recomano el mateix. Al final, tots som persones, tots aquests aliments estan molt bons, tots podem menjar, però el que deia ella, doncs també veure aquesta, no?, aquesta, com et puc dir, no fer-ho cada dia, un parell de dies... Llavors, aquesta freqüència també, per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca, perquè al final aquest àcid que es queda a la boca l'he de treure el més ràpid que pugui. Llavors, que jo faig això, que cada dia al col·le per esmorzar no m'emportaré un entrepà de Nutella, un pa Bimbo, però sí que és veritat que si ho faig puc fer un dia i després intentar tenir una bona cura. Llavors, jo també dic sempre el mateix, que al final per tenir una bona higiene no només cal rentar la boca i ja està. Perquè nosaltres pensem, vale, jo em rento 10 segons i ja és suficient. Doncs pues no, és com un pack.
3: Ja he complert, no?
4: Tenim ja de tot, tenim. Hem de fer-ho les vegades que calguin, que com a mínim han de ser dos, sempre. Que podem fer les tres vegades al dia? Perfecte. Els nens moltes vegades diuen, no, jo el cap de setmana que estic a casa, les tres vegades les puc fer. Fantàstic. Matí, migdia i nit. Que no puc fer-les al matí i a la nit és més que suficient. Però, clar, és suficient si jo cada vegada que em rento la boca com a mínim m'estic un minut i mig. Perquè, si no, aquest raspallat de 10 segons o de mig minut no és eficaç. Llavors, si nosaltres complim, fem dues vegades al dia, matí per la nit, fem minut i mig, i després aprofito també per donar aquesta informació perquè jo crec que és molt important... Nosaltres tenim molta tendència que quan rentem la boca, normalment agafem una mica d'aigua, glopegem i escupim. Llavors, què passa? Que normalment nosaltres quan rentem la boca, la nostra pasta porta el flúor, que és el que fa que la nostra boca i les nostres dents estiguin protegides. Llavors, clar, si jo glopejo amb aigua, aquesta quantitat de flúor, aquest aport per les nostres dents, s'està perdent. Llavors, l'ideal seria rentar la boca i intentar només escupir la pasta de dents i no glopejar amb aigua. Sé que és algo molt difícil, al final és un hàbit, és un costum que s'ha d'intentar mica en mica, i és un missatge que dono molt a la consulta, ho dono molt a la intervenció comunitària. Llavors, ara que tinc aquest altaveu, i jo tant, crec que és un missatge i un molt clau.
3: Escopim la pasta, però no glopegem, perquè l'aigua s'emporta el flúor que queda enganxat per protegir, no?
4: Llavors hi ha molta gent que diu, clar, però és que moltes vegades escupo, però jo crec que em queda encara la sensació de la brutícia. Realment és la sensació de la pasta, però el que tu estàs fent si glopeges amb aigua és treure això que realment està protegint la teva boca.
3: Diríem que neteges, però no protegeixes, no? No es queda allà
4: protegint. No del tot. No fa, doncs, aquest efecte...
3: Molt bé. Helena, quan digues matí significa després d'esmorzar a casa, matí significa només llevar-nos, què implica matí i què implica nit, també?
4: Clar, hi ha molta gent que de normal, i al final també, com diem, és un costum, que s'aixeca, bueno, es lleva al dematí i diu, ai, és que el mal alè, tal, doncs em rento les dents. Clar, si després esmorzo, no és eficaç. Llavors, l'ideal al matí és esmorzar i rentar-me les dents. I després, sempre també, això és important, cada vegada que jo em renti les dents, és important estar encara que siguin 20 minuts, mitja hora, després sense menjar ni beure, perquè al final aquest efecte de la boca neta, si tu després, encara que sigui beure un got de llet, no ho tenim tot.
3: Perfecte. Quins aliments, Sandra, poden protegir les nostres dents? Perquè ara també parlava l'Helena d'hàbits, no? En aquesta societat nostra que va tan de pressa, sembla que ens costi trobar 3 minuts per rentar-nos les dents, no? Hi ha aliments que ens protegeixin, que ens ajudin, si justament, doncs mira, sabem que no tindrem temps per rentar-nos les dents fins que arribi al migdia o la nit. Hi ha alguna cosa que ens pugui prevenir?
5: Doncs sí, evidentment sí. Podem fer coses també per protegir les nostres dents. amb els aliments, no? Com, per exemple, verdura crua, fruita sencera, fruits secs. Són tots aquells aliments saludables que requereixen masticació. La masticació produeix salivació. I la saliva ens la saliva té un component que és protegeix les dents amb l'àcid aquest que parlaven abans, neutralitza l'àcid de la boca. Llavors, tots aquells aliments com la fruita sencera, la verdura crua o els fruits secs faran que jo mastegui, augmenti la salivació i protegeixi amb aquesta saliva doncs aquests àcids que parlaven.
3: Uh-huh. Per tant, no és tan quin tipus d'aliment, sinó el fet que siguin aliments que ens obliguen a mastegar, no? Uh-huh. I a salivar, el que protegirà. No?
5: Exacte, si són saludables, molt millor.
3: Uh-huh. Que hi ha algunes teories també, no? Algunes dites populars, no? Si em menjo una poma, em protegeix ja i no cal que em renti les dents fins la nit, no? Que penses, no sé d'on s'ha tret això, però hi ha gent que ho diu, no?
5: No, et protegeix una poma abans que una magdalena, per exemple.
3: Això segur.
5: Val? Uh-huh. Però vull dir, la neteja no te la treu.
3: Mm-hmm. Molt bé. I tipus de raspallats també, Helena. També hem d'entrar aquí, perquè ja no és només el temps que hi dediquem, sinó com rentem, no?, aquestes dents o com fem aquesta higiene, no? Si passem només per la dent, si passem per la geniva, si anem de dalt a baix, la direcció, això també importa.
4: Sí, és que, com dèiem abans, és tot un pack. Llavors, per exemple, també a l'hora de raspallar entra molt el tema de quin raspall és millor, un raspall normal, un raspall elèctric... Al final, cada persona també és un món. Hi ha, per exemple, molta gent que està acostumada al raspall normal i li va molt bé, i hi ha molta gent que amb el raspall elèctric també. El que passa és que el raspall elèctric té més facilitat perquè al final tu no has d'estar pensant quin moviment has de fer per rentar la teva boca. El que passa és que, òbviament, si tenim raspall elèctric, si us plau, hem de passar-ho per totes les cares de la dent perquè el raspall tampoc és màgic. Però sí que és veritat que a mi, personalment i professionalment, m'agrada molt recomanar el raspall normal perquè al final és una manera de que no se t'oblidi el que tu has de fer per poder mantenir la teva boca neta. Llavors, es pot alternar, per exemple. I després, a l'hora de raspallar, hi ha dos moviments estrella, que segurament el primer ja el sabem, que és fer com aquesta rodoneta per la part de la dent, que si t'hi fixes és un moviment molt semblant al que fa el raspall elèctric.
3: Uh-huh.
4: I també important rentar doncs, el que dèiem,

0: just de temps, no tinc... No puc, ara mateix no puc rentar-me la boca, glopejo amb el líquid. Clar, això tampoc serveix. Jo sé que es fa amb un fi bo, però no serveix. El que realment serveix per rentar la boca és un bon raspallat. Que després vull glopejar? Perfecte, serà molt millor.
1: Mm-hmm. És complementari, podríem dir, no?
0: Totes aquestes coses són complementàries. Al final també hi ha aparells per rentar la llengua, hi ha de tot.
1: Mm-hmm. Hi ha irrigadors, fins i tot, no?
0: Hi ha irrigadors que van molt bé, la veritat. Jo, per exemple, el que més recomano, que és el més habitual, és el fil dental i l'arc dental. Llavors, mm-hmm. també com a recomanació i com a consell, és que sempre que fem servir aquestes coses, sempre abans de rentar la boca. Perquè si jo, per exemple, passo el fil dental o passo l'arc dental, al final l'espai entre les dents ho estic deixant una mica més lliure. Llavors, si jo després rento aquesta pasta de dents, doncs entra molt millor.
1: També es ficarà per aquestes escletxes, no? I tindrem la boca més
0: protegida. Correcte.
1: Molt bé. Quins diríeu que últimament són els hàbits també de la població? Ara ja parlo per les dues, tant per la Sandra com per l'Helena, tant l'hàbit de nutrició com l'hàbit d'higiene. Cada vegada estem més conscienciats, és a dir, hi ha cada vegada més gent interessada en la seva salut, en el que menja, en allò que està molt de moda també, el plat de Harvard, no? La meitat de verdures, un quart d'hidrats, un quart de proteïna. Això arriba a la gent també? La gent cada vegada està més conscienciada de la importància de cuidar la seva salut?
2: Si parlo jo, per exemple, d'alimentació, jo sí que veig que la població cada vegada té més interès en optimitzar la seva salut i en el meu cas, no, doncs a través de l'alimentació, però també veig problemes com, per exemple, els mites alimentaris amb les xarxes socials cada vegada més ens porten cap a, doncs, a un panorama on després no saben si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, doncs fan coses rares, i quan dic coses rares, doncs superaliments, ara com que sembla que és necessari o imprescindible les llavors de chia, no? M'ho invento, però...
1: L'espirulina.
2: Sí, espirulina, coses així, o molta suplementació, no? En casa, en el meu cas, i tot ha de ser una mica més senzill i una miqueta més com abans. O sigui, tornar un altre cop a la dieta mediterrània, però ben feta. Que això cada vegada també és una miqueta més complicat, doncs, amb la quantitat de productes ultraprocessats que tenim al nostre abast als supermercats, cada vegada més plens de sucres lliures que tenen, entre d'altres, perjudicis a la càries. Cada vegada més enganxifosos, no? Que també s'enganxen molts de les dents, i la facilitat per portar-los al bolso o per portar-los, com deia l'Helena, al col·le, doncs també fa que cada vegada hi hagi més consum. O sigui, és com una contradicció. Trobo en persones que estan com molt interessades en optimitzar la seva salut, però els agrada aquesta immediatesa, no? del plaer del dolç o en la facilitat de calentar i listo.
1: Mm-hmm. Sí, que em menjo una barreta energètica i no esmorzo. No?
2: Exacte, és com, per exemple.
1: D'acord, estem preocupats per la salut, però dediquem-hi temps i dediquem-hi sentit comú, no? Que al final és el més interessant. Mm-hmm. Helena, què diries tu? Hi ha l'hàbit, tenim aquest hàbit de neteja, de dedicar-nos temps, de cuidar-nos, de saber la importància del final... Tenir en compte que de salut bucodental n'hi ha una, no? Igual que dèiem, de menjar bé i de cos només en tens un, cuida'l, no?
0: Clar, jo és que veig, també com deia la Sandra, veus una mica de les dues. O sigui, veus una mica les dues. Perquè, per exemple, jo a consulta pensa que ara mateix el que més s'estan veient són nens. Llavors, clar, veus la diferència, per exemple, quan ve el nen que tu li intentes explicar què és el que ha de fer per mantenir la seva boca en una bona condició, i després veus la història de la mare com diu és que t'has de rentar les dents perquè si no te va passar el mismo que em passa a mi. Llavors, clar, els nens ara mateix no són tampoc molt conscients perquè, com jo dic sempre, de moment no han tingut cap problema, no s'han, igual han vist una càries però no ha sigut per tant. Llavors, costa molt agafar aquest bon hàbit si tu veus que igual no estàs fent les coses de la manera més correcta però no té béns cap conseqüència. Llavors, sí que és veritat que jo, per exemple, vaig a fer aquestes intervencions i veus que hi ha molta gent que posa la seva actitud i diu, ostres, ara coneixen aquesta nova figura, i diuen, ostres, la prevenció és molt important. I és que és veritat, al final jo crec que la prevenció és tot. Ara mateix és clau. Llavors, sí que veiem aquesta predisposició, però tenim el de sempre. Tenim aquesta facilitat de totes aquestes coses i sobretot el que deia la Sandra de la informació, dels que he vist aquí, que això per blanquejar les dents, he vist aquest aliment, he vist no sé què.
1: Mm-hmm. Molt important també l'exemple, eh? Pares i mares, que s'aprenen i s'educa més amb l'exemple, també, sí. Que no només intentar conscienciar d'allò

0: que potser no veuen els efectes perquè, com deia ara l'Helena, són petits, no?
1: Exacte, sí, sí. Sí, ells veuen a casa que els pares no ho fan, els nens aprenen per imitació, al final.
0: Total. Molt bé, doncs ha sigut una bona presa de contacte avui amb el món de la salut, també, de la salut bucodental i l'alimentació, que hem pogut parlar gràcies al cap de Premià de Mar, avui amb l'Helena Fernández, higienista dental, i amb la Sandra Montoro, nutricionista. Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, a fer d'altaveu, i esperem que sigui el primer dia de molts i que puguem seguir explicant moltíssimes coses, així que gràcies a totes dues.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions. Segons el regidor, la tria d'aquesta opció, avisos, senyalètica i control amb càmeres, s'ha fet per una qüestió de sentit comú.
3: Si tu vols vianalitzar un carrer o fas mitjançant unes pilones que doncs estan totalment ja desaconsellades perquè són, tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, poden tenir problemes en cas de serveis d'urgència, etc, etc. Per tant, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament, que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres, i per tant doncs, s'ha aconsellat utilitzar aquest sistema i senyalitzar-ho de la millor manera possible per tal, com dic, d'evitar sobretot sancions per desconeixement i qüestions de seguretat, etc, etc.
2: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius, el ple també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants al carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb cotxe per la zona restringida.
3: Nosaltres, setmana vinent, segurament ja repartirem comunicats a tots els veïns explicant el funcionament del sistema, la posada en marxa del tràmit per tal de poder sol·licitar l'autorització de vehicles. Un cop s'inauguri el carrer, estiguin finalitzades les obres, doncs es destaparà aquest tòtem, es destaparà la senyal viària. A partir d'aquest moment ja serà operativa, ja estarà en vigor. El sistema de càmeres funcionarà, però no sancionarà automàticament. Hi haurà un període en el qual doncs, serà l'objectiu serà la informació i no pas la sanció.
2: Aquests veïns els dirà que pel fet d'estar empadronats al carrer ja tenen l'alta automàtica i l'accés permès per accedir a casa o per a descàrregues. I també s'informarà que per altres accessos específics caldrà obtenir una autorització especial: vehicles d'empresa, vehicles de comerços o circumstàncies personals. Com sentíem, el nou sistema entrarà en vigor i amb ell la senyalització i l'ús de les càmeres quan es recepcioni l'obra de reforma del carrer i es pugui considerar oficialment acabada l'actuació.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé, una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi ha hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons, i per tant, en aquest cas, estem molt i molt contents perquè la lliga s'ha ampliat en equips i nosaltres hem obtingut, doncs, el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ha fet cada segons, però de la lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi, els partits que vam perdre al principi de temporada, ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit, doncs, arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four, doncs, passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant, doncs, sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella Lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això,
1: anem,
0: Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: Perquè també, el nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant, cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el Premià, que Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: no?
1: Sí, l'any passat, a més de cada segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament, ja coneixen de quin peu calcem, els de Premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors, al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els dos equips, tant el més 35 com el màster, anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs ens anem organitzant, no? És una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el més 35, si juga a casa, juga fora, el més 50, juga a casa, jugar fora, doncs anem planificant setmana a setmana i els dies que queden lliure a la pista perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, i fem patxangues, partides entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma, també, tenim una bona resistència física, no?
1: Sí, sí, sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest més 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
1: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior. Han quedat segons en la Lliga regular, havent perdut només 3 partits. Per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe. I, per tant, ens queda aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera de la Lliga A. I hem fet un play-off a doble partit, que hem perdut els 2 partits d'un gol. Per tant, ha sigut justíssim, justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits. Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat, i jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
0: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre al final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, no? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
1: Tot, sí, sí. Vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portar en experiència aquest any. L'any passat, segurament, l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt, molt, molt, molt a les portes. I jo, des d'aquí, també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
0: L'haurem de convidar a la ràdio, també.
1: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
0: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
1: Exacte.
0: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
1: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
0: Quin any,
1: que
0: de cada segon,
1: un equip molt jove, i efectivament, doncs, ens hem quedat molt, molt a les portes.
0: Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per tant ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys d'hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
1: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
0: El complet?
1: Sí, el complet pràcticament renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió, molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys, vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts. Per tant, és com una família, realment és com una família. I escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
0: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
1: Doncs, mira, ara estàvem pensant estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu, doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també, doncs, amb les famílies i amb el poble, doncs, quan sigui possible.
0: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a premiar, no? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei a patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, sí, sí, es va fundar l'any 86... Per tant, ara celebrem el 40 aniversari. Dels veterans ja en portem 12 temporades tancades. Ara ni serem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent. Doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació, doncs, aquesta separació, no?, i també per edats, per físic, poder fer que tothom competís, doncs, amb el seu nivell, no?, i per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara, que van començar en el Premià, després van, la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
0: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no?, he d'anar a jugar...
1: No, és entre setmana.
0: És entre setmana, d'acord.
1: Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre. Uh-huh. Perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí. I efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt, cada setmana pràcticament, si no hi ha partit, hi entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar, per tant, doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
0: Clar,
1: no?,
0: que sí.
1: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família. Per tant, ara comencen a ser pares, els més joves, i també tot això ho han de compaginar.
0: Mm-hmm. Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot, i tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest Club Hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada... Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
1: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el més 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis, que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
0: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies, aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
1: Sí.
0: De cara a aquest proper any imagino que seguirà la tendència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament. I els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comença amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes ara s'enganxen a la Lliga de Veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
0: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats, i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio, i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio, i molt bon estiu, i l'any que ve vindrem amb totes les copes.
0: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred, gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu, Marc, moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La presidenta de l'entitat Comerç Premià, Núria Vázquez, ha justificat a Premià Mèdia la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026, que tindrà lloc entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions de tot Catalunya. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats lúdiques i de promoció, i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà de moltes accions publicitàries de les quals es beneficiaran els comerços participants. Per això i perquè, segons ella, serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
2: Des de Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Quan comprem el comerç local, estem apostant per un Premià més viu, més proper i amb més futur. Us animem a participar en les activitats de la Comerciada a tots els comerços del municipi.
1: La Comerciada va ser impulsada concretament per la FOEC, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, i el Maresme ha tingut el suport de la FAGEM. A l'espera que es conegui el programa concret a Premià de Mar, l'organització indica que contindrà des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar als carrers. Qui s'hi vulgui apuntar o vulgui més informació pot escriure a Comerç Premià a info@comerçpremià.cat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La presidenta de Comerç Premià, Núria Vázquez, i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, han estat a Premià Mèdia i han exposat les conclusions obtingudes després de l'última festa del comerç i també, molt relacionat amb això, han parlat de les tendències actuals de l'activitat comercial i de com s'hauria d'adaptar aquesta activitat promocional, però sobretot les polítiques comercials locals. Segons han admès, si bé en aquesta festa va funcionar plenament l'aposta per la restauració i, en general, el format més experiencial de les compres, també és veritat que va baixar la participació de botigues i això, segons ha dit, té a veure amb la preponderància creixent dels negocis de serveis i de menjar en detriment del comerç no quotidià. Caldrà, doncs, evolucionar.
2: Vam aconseguir que un grup important de restauració participés. En aquest sector va ser van estar molt contents, amb ganes de repetir. Però amb el tema ja més comercial va ser més light. Estem en una època de canvis. Tenim menys tipus de comerços. Si abans teníem moltes botigues de roba, doncs cada vegada tenim menys, sabateries. Està baixant molt més el tema de serveis a peu de carrer. El que locals abans eren botigues de venda de producte, ara són serveis.
3: Ha estat una estratègia intencionada, doncs, apostar per la restauració perquè al final també és un dinamitzador cada vegada més important per lo que fa.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'hores d'ara, perquè fa la xarxa viària, hi ha carrils tallats a l'autopista P7, els trams de Fogars de la Selva en sentit Tarragona i també a Vilablareix, en aquest cas en sentit Figueres, mentre que les principals retencions es troben al tram de Gelida cap a Tarragona, amb uns 11 quilòmetres de cues. També hi ha un carril tallat, en aquest cas per obres, a l'autovia A2 a Jorba, en sentit Lleida. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que està previst que diumenge en tornin aproximadament 250.000. I en plana de successos, un home de 65 anys ha mort aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 2:15 de la nit i investiguen les causes d'aquesta caiguda mortal que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques que no van poder fer res per salvar-li la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del departament d'Empresa i Treball. I per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, aquest juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Meteocat. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb la crisi migratòria de Ceuta. El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en plana cultural, la música ha tornat als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafugó. I tanquem amb els esports. En futbol, empat a 2 del Barça i el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink DeVille o Willy DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el demasiado corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem en 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això, també, aquell any va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra. De Mi Tierra.

Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day I'm learning more. Higher Ground. The more I learn, the less I know about before. Recordes, Coco?

That She Wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història el Wadi.

What is love? Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa, i avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus Cantos Gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

0: I els oients habituals d'aquest temps de Ràdio Musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris. I possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents. I qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances.
1: Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
0: Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos

Dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. Però tenia molta gràcia. In your arms so tight. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook and a Feeling.

Whole Kind of Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup, un grup de laboratori que es va dir d'Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: des del Sant 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà...
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per al dial o navegant per internet, però és estil, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

0: de Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: Quina història, no?
1: Que és Proyecto Uno.
0: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El Tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...
2: My love is...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava Apaga el televisor i enciende tu transistor.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration.

Celebration. La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a Sessió de Ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte.

una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo, de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan, per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta. Aquesta.

El bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... It's a happy, happy world on a happy, happy day. So all in harmony with our world. 1998. Aquest era un món feliç. Happy World. El grup Blue For You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido.

0: Et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

0: Sí, és clar, era Ricky Martin. I la Copa de la Vida. La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida loca.
1: La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El prove. Prove, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.
2: 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want to...
0: No perdis la sintonia, cocodril.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, i pel que fa a la xarxa viària, carrils tallats a la P7, a Fogars de la Selva, en sentit Girona, i a Castellbisbal, en aquest cas en sentit Tarragona. També un carril tallat a l'A2 a Montblanc cap a Tarragona i un altre també a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida, en aquest darrer cas a causa d'unes obres. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que demà diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament uns 250.000. Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona també ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període, segons dades d'AENA. Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Els agents també han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia del Departament d'Empresa i Treball. Més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí a la teulada de l'edifici. Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior i 2 dels treballadors, com diem, han estat evacuats i han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Tots dos, això sí, en estat lleu. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat el pla Procicat. En plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció d'alguns governs europeus que han mostrat en aquest cas amb la crisi migratòria de Ceuta. Per exemple, el Ministeri d'Interior italià ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en cultura, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la 9a edició del Festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xàfugo. I en els esports, empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada blaugrana davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglès. Els 2 gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?

0: pel de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao, amb la veu de Maná. Any 2000.

0: ¡Ay, cómo me duele el amor! Corazón espinao, fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.

You're 16, You're Beautiful, and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

a CRG. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye, bye, va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Dragostea Dintai, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh. Això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo voy a hacer un corra. Pasa Medina y pasa mi nino. Opa, yo voy a hacer un corra.

0: I més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia de ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma.
1: Opa, yo viajé un corrà.
0: Anem al 2007. Si fue...

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy.
2: Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy The Vision and The Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. Tonight, tonight, tonight, tonight. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba.

0: estàs ballant amb el Coco, eh? Ha, ha. És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Demà!

0: Ai, ai, si jo t'hi veig... Amb l'Albert Malla.
1: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Better.

Però, sens dubte, l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Toma! Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment sorprès.

Vinga, que anem en cavall. L'èxit de PSY. Open Gangnam Style.

Ei, hey, Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte. Enrique Iglesias es va endur La Palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser The Happy.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, eh? Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava Sofia. Sofia.

Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units.

Despacito. Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando. Com tens el corazoncito, Coco? Ens estem apropant a l'actualitat. El 2018... Voy

0: Ei. El que voldries tenir. Només vull veure bitllets de 100.
1: La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies d'amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havia millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu...

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que, per cert, va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt, molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat a trencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolellat. Aquestes hores del migdia les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. A moments aixafat després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 al temps reglamentari.
2: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025, i demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
0: Passem ara a la xarxa viària, en aquest cas al trànsit. Actualitzem les dades a aquesta hora. I tenim dos carrils tallats a l'AP7, en aquest cas al tram de Vilablareix en sentit Figueres, a causa d'un accident. Un altre accident, en aquest cas, talla un altre carril, al tram de Sant Cugat en sentit sud, en sentit Tarragona, també a l'AP7. I també tenim un carril tallat a l'A2, a Jorba, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'unes obres. En aquest sentit, les retencions a aquesta hora es troben bastant normalitzades a les principals vies més conflictives de la nostra xarxa viària. Seguim parlant del trànsit, perquè segons aquestes previsions del Servei Català, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que en tornin aproximadament 250.000.
2: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixin un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge.
0: Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en un total de 76 accidents a la xarxa interurbana, a la xarxa viària, xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
0: I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas dels conductors que paguen des d'avui, dia 1 d'agost, un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'aquest inici de mes.
2: Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè, com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
5: He vingut a posar benzina i ni pensar que potser que pujaria un parell de cèntims i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona i Girona ho fem servir bastant per anar a la platja. I és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
6: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I, a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a tres quarts del dipòsit. O sigui que no és correcte, pel meu parer. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
2: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la gasolina o del gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
0: Canviem de tema. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar a la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones que han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'Espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
7: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
8: La crisi no serà por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No será por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
7: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I referent a aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
2: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària, adoptada, segons diu la presidenta italiana, per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I seguim amb successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
2: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i 2 dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambos han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa risc per a la població del municipi, segons assegura el COS a l'Agència Catalana de Notícies. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
0: I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar ahir divendres.
2: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany, la temporada turística, com veiem des de fa setmanes, ve marcada per un context molt especial. Parlem de l'eclipsi solar total que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit, l'expectació que ha despertat aquest eclipsi es deixa notar al sector turístic, en aquest cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre.
2: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Ens n'informa des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
9: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
10: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
9: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
10: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
9: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: I per la seva banda, els hotelers de la Costa Daurada preveuen un agost amb xifres d'ocupació similars a les dels darrers anys, amb pics de fins al 95%.
2: Diuen que l'eclipsi arriben als dies que tradicionalment tenen més demanda turística a la demarcació. Els càmpings auguren un molt bon agost. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
11: La Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona calcula que l'ocupació aquest agost es mourà entre el 85 i el 90%, en moments àlgids on s'arribarà al 95%. La segona setmana d'agost és històricament la més important de l'any en quant a turisme a les comarques tarragonines. És per això que el portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica a Tarragona Ràdio que amb eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors.
12: Estem, diguem-ne, segurament amb la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no?
11: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats. Ho confirma Roger Trilles, president de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, que creu que l'agost anirà millor.
13: I molt més bones també pel mes d'agost. Tot fa apuntar doncs, que no deixarà de ser una bona temporada també aquesta.
11: L'increment de rutes a l'aeroport de Reus i Port Aventura són claus pels bons resultats de la temporada d'estiu a la demarcació de Tarragona.
0: Pel que fa a la climatologia, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'Inuncat, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
2: També el Servei Meteorològic de Catalunya informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempestes, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar l'estat del trànsit.
0: I també recordem que Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
2: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, segons asseguren, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjana campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 han resultat ferits. El juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I és que aquests dies de màxima afluència a les platges coincideix amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català. D'aquesta manera, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica demana màxima prudència per no fer malbé els nius i recorda que en cas de veure una tortuga o un niu, es truqui al 112 i no es molesti l'animal.
2: El primer niu es va localitzar la setmana passada a l'Estartit, amb més de 71 ous. En el moment de la troballa comença el protocol per protegir la posta i garantir que totes les cries arribin al mar. Escoltem Adrià Dotes, informador ambiental del Parc Natural de Montgrí i les Illes Medes, i Helena Bella, experta en nidificació de tortugues del centre Beta.
14: Vam ajudar a muntar el tancat, i hem muntat aquest tancat per prevenir l'entrada de gent, una xarxa per prevenir els possibles depredadors i un toldo per si plou en aquests moments.
15: El que farem a partir d'ara serà fer un control de les temperatures, també de les condicions meteorològiques. Si hi haguessin pluges fortes, risc de danes, doncs aquí intervindríem, però si no fos el cas, es mantindran a platja amb aquest seguiment i poder detectar i estimar quan serà el naixement de les cries i poder doncs, també ajudar-les i garantir que totes arriben a mar.
2: Precisament l'any passat es va marcar un rècord, i és que es van localitzar 11 nius a diverses platges catalanes, la majoria dels quals al delta de l'Ebre. L'augment de la temperatura de l'aigua fa que aquests exemplars estiguin nidificant on abans no ho feien. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
16: S'ha detectat un increment substancial de postes de tortuga en tota la zona de l'Adriàtic, del Mediterrani més nord-occidental, la costa d'Itàlia, la costa mediterrània ibèrica, i això és bàsicament un tema que també ens porta a pensar que clarament hi ha un factor d'augment de la temperatura de l'aigua i que les tortugues cada cop busquen més aigües que abans eren molt fredes i cada cop són menys fredes.
2: Així doncs, si es detecta una tortuga o un possible niu, cal mantenir una distància mínima de 10 metres i no tocar l'animal ni els ous. I, com us dèiem abans, sobretot també evitar l'ús de llums o flaixos, allunyar persones i gossos de la zona i avisar, sobretot immediatament, el 112.
0: Parlem de cultura i parlem de música, ja que aquesta ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogó. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael són alguns dels noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar, doncs, arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: I tenim també Castells, en aquest cas la colla Joves Xiquets de Valls s'apunta avui un any més al compromís a la Diada de Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els del carrer d'en Gasó preveuen una actuació amb castells bàsics de nou i de la gamma alta de 8 i descarten el Pilar de 8 amb forra i manilles que van descarregar la temporada passada però que encara no han provat a les places. Serà l'últim test abans de la Fira Agost a la plaça del Blat. Compartiran plaça amb els castells de Barcelona que tornen a actuar amb l'objectiu de completar els 3 castells de 8. Els barcelonins tenen com a intenció el 2 de 7, el 7 de 8 i no descarten intentar com a millor castell i novetat el 5 de 8. Finalment, la colla local, els Xicots de Vilafranca, confien en portar el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 a falta del darrer assaig d'aquest divendres. Els vilafranquins no han portat encara el 3 i el 2 aquesta temporada i confien en fer-ho a la plaça de la Vall del Castell de Vilafranca del Penedès. La Diada de Màrtirs Street es celebrarà aquest dissabte a 2:15 del vespre.
1: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre als penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que marca amb el primer equip. L'escoltem.
4: Amazing, of course. Really happy.
5: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. També va tenir minuts el defensa Gerard Martín.
6: Bueno, un equip molt...

0: el brugès Jesse Bisiwu, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
1: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
0: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
1: El futbolista perico Edo Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
2: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
0: Seguim amb partits de pretemporada, perquè avui se'n juguen molts. Per exemple, a les 6 de la tarda, en aquest cas, el Badalona Women s'estrena davant el Montpellier francès en un partit que es juga a Peralada. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
3: El Badalona Women s'enfrontarà avui a la tarda contra el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada, en el que serà el debut d'alguns dels nous fitxatges que ha fet el club. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també valora aquest primer partit com un exercici per provar les noves dinàmiques de l'equip.
4: Sí, comencem aquest dissabte contra el Montpellier, després tenim un doble partit la setmana que ve, però al final jo ja li he dit al grup que per mi el més important i el que marcarà si la pretemporada ha sigut útil o no és arribar a Lezama a finals d'agost i puntuar, sumar de 3, que seria l'objectiu que ara mateix ens marquem.
3: El rival al Montpellier és un club històric del futbol femení francès que el curs passat va quedar en desena posició a la Lliga. Per preparar l'enfrontament, les jugadores del Badalona Women s'han estat entrenant al Car de Sant Cugat, que disposa d'un camp amb gespa natural.
0: Seguim amb més amistosos, en aquest cas el Sabadell, que juga a les 8 de la tarda contra l'Andorra, precisament al Car de Sant Cugat.
1: Serà l'endemà d'un altre amistós que es va disputar ahir contra l'Inter Escaldes Andorrà i que va acabar amb una victòria per 1-0. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Segon amistós d'aquesta setmana pel Sabadell i segona victòria. L'equip de Ferran Costa es va imposar ahir 1-0 a l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana amb un solitari gol de Rodrigo Escudero en el minut 12 de partit després de culminar una gran jugada individual. Bona part dels jugadors arlequinats importants de la plantilla es van quedar a la banqueta, tenint en compte que avui el centre d'esports torna a jugar. Un dels que sí que va completar els 90 minuts va ser el polivalent futbolista Eneko Aguilar.
6: L'any passat no vaig estar a la pretemporada i me van avisar que va ser molt dura. I és veritat, les dues primeres setmanes han sigut molt dures, però bueno, poc a poc agafant ritme i content.
5: Ahir va ser un enfrontament sense massa història a les instal·lacions de Sant Oleguer, però avui el nivell puja amb el duel contra l'Andorra. És a dir, es veuen les cares dos equips que enguany coincidiran a segona divisió i serà, sens dubte, una bona prova de foc.
6: Jo crec que hem de mirar partit a partit, entreno a entreno, i demà tenim l'Andorra, un partit que segur serà molt difícil, però bueno, intentarem lluitar i guanyar.
5: El partit d'avui entre el Sabadell i l'Andorra arrenca a les 8 del vespre i tindrà lloc al Car de Sant Cugat a porta tancada.
0: I acabem explicant que ja s'han fet públics els horaris de la primera jornada de Lliga de la Primera Federació.
1: El Sant Andreu debutarà dissabte 29 d'agost al Camp de l'Osca. L'Europa rebrà el Jaén diumenge 30 i el Nàstic també jugarà el diumenge a casa contra el Saragossa.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
10: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
11: Funky Tracks Radio.
12: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Anem a conèixer ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Aureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat a trencar-se sobretot a punts a la costa d'Aurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies. I fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. A moments aixafat després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham després d'empatar 2 al temps reglamentari.
2: Els 2 gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, concretament 3.332, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons les dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025. I demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
0: Pel que fa a la xarxa viària del trànsit, a hores d'ara, situació molt normalitzada. Únicament ressaltar els 2 carrils tallats que hi ha a l'autopista AP7, al tram de Vilablareix, en sentit Figueres, i també un carril tallat a l'AP7, també al tram de Castellbisbal i Sant Cugat, en sentit Tarragona. Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat, com diem, les previsions que comentem que entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que s'espera que demà en tornin aproximadament 250.000.
2: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa en un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya fins al diumenge.
0: També s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i es constata que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
0: I encara en mobilitat, els conductors paguen des d'avui un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït a partir d'avui 1 d'agost.
2: Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns dels clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
5: He vingut a posar benzina i ni pensar que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant, per anar a la platja. I clar, és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
6: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte per al meu parell. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
2: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la benzina o el gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
0: Parlem ara de política. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
7: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
8: La crisi no serà por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No será por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
7: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I arran de tot aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
2: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya, arran d'aquesta crisi migratòria. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia.
0: Tot i això, la normalitat ha marcat aquest matí el pas fronterer del Voló als Pirineus Orientals, malgrat aquest anunci del govern francès de reforçar-ne els controls arran d'aquesta crisi.
2: A l'entrada de França no s'hi observa una presència més gran de gens que en una jornada habitual, i els controls es limiten a aturades puntuals a furgonetes, cotxes i motos.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:15 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I més successos. Avui, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït al teulat de l'edifici.
2: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i dos dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambdós han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen, i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa cap risc per a la població del municipi, segons assegura el cos de bombers. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
0: I encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres.
2: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany, la temporada turística ve marcada per un context molt especial, com és el de l'eclipsi solar total, que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure des de diferents punts del nostre territori. D'aquesta manera, l'expectació que ha despertat aquest fenomen es deixa notar al sector turístic, especialment a les Terres de l'Ebre.
2: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
9: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
10: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
9: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
10: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
9: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: D'altra banda, i a nivell més general, però seguim parlant de turisme, el Centre de Visitants de la Garriga, al Vallès Oriental, proposa una oferta turística variada durant aquest proper mes d'agost.
2: La seu de recepció es trasllada les tardes de dissabte a l'edifici de Can Raspall, uns caps de setmana que arriben farcits d'activitats guiades, més enllà de les rutes disponibles per l'entorn natural. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: Als mesos de juliol i agost ja hi ha un gran moviment de visitants per la Garriga, especialment al cap de setmana. Per aquesta raó, s'aprofita els dissabtes per fer una oferta especial per poder conèixer alguns dels edificis modernistes i llocs més icònics del municipi, sense perdre de vista l'entorn natural del Parc del Montseny. Una de les dinamitzadores del Centre de Visitants de la Garriga, Montse Piñero, explica que s'espera molt públic estranger que vingui al municipi.
12: Nosaltres és important durant aquests mesos de juliol i agost el públic que ve de l'exterior, sobretot de França, gent d'Anglaterra, etc., i dels Països Baixos també tenim força gent, que venen a buscar, per una banda, termalisme, per altra banda, cultura.
11: El turisme termal i el modernisme porten un gran volum de persones a la Garriga el mes d'agost, amb predomini del turista de la demarcació de Barcelona i una creixent presència de turista internacional, sobretot de França.
0: Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya també informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i també al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar també l'estat del trànsit.
0: Seguim parlant de Protecció Civil perquè s'ha fet un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
2: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, atès que aquestes altes temperatures estan fent que totes les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia, segons asseguren des de Protecció Civil. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegades 29 banyistes i 55 han resultat ferides. Aquests dies de màxima afluència a les platges coincideixen amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català.
0: Obrim plana local. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància marítima al litoral de Castell Caproig, a la Costa Brava.
2: És una de les mesures que es prenen davant la vandalització de boies ecològiques en aquest entorn els darrers dies. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
13: Una dotzena de boies que delimiten l'espai de bany en diferents punts litorals de l'espai d'interès natural Castell Caproig han aparegut vandalitzades aquesta setmana. L'Ajuntament de Palamós ja ha iniciat el procés per reposar-les, mentre que Mossos d'Esquadra reforçarà la vigilància a la zona. Ho ha confirmat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima de la Policia de la Generalitat.
14: Primer, buscar testimonis, buscar imatges, a veure qui va poder sortir dilluns per la nit. No, de fet, des que ens van instal·lar, tenint l'antecedent de l'any passat, hem estat tot el cap de setmana patrullant, però que evidentment que ara saturarem un altre cop la zona i ens posarem amb una vigilància més intensa.
13: L'inspector Uller ha confirmat que l'acció vandàlica s'atribueix a persones que volen poder arribar amb les seves embarcacions fins a la mateixa línia de costa.
0: I d'altra banda, Vall d'Oreix, entitat municipal descentralitzada al terme municipal de Sant Cugat, és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica.
2: Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. Ens amplia la informació des de Cugat Mèdia, la Sara Vella.
15: L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Sentim Amàlia Calderón, investigadora del projecte.
16: Cada vegada més, les zones que siguin climàticament, que siguin més adaptades, que tinguin més espai verd, un espai públic de qualitat, ombra, un parc de l'habitatge preparat, hi ha un risc que això generi unes dinàmiques de gentrificació i d'especulació.
15: Per elaborar aquest mapa i dibuixar quines són les zones amb més risc, han combinat indicadors ambientals, socials i d'habitatge. Entre d'altres, s'han analitzat paràmetres com la temperatura, la contaminació, la proximitat a espais verds, l'antiguitat dels edificis, la presència de població vulnerable, l'habitatge de lloguer, la disponibilitat d'equipaments i refugis climàtics. El resultat és un índex predictiu, és a dir, que no indica que un barri ja estigui patint aquest procés, sinó que identifica aquelles zones que reuneixen les condicions perquè es pugui produir en el futur.
0: Obrim ja el bloc cultural parlant de música, que ha tornat aquest divendres als Jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim.

0: Sílvia Pérez Cruz amb la presentació d'Oral Abissal ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogor. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns d'aquests noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: Seguim amb més festivals. El cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila.

0: La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. El festival, a més, combina els espectacles musicals principals amb altres en un escenari situat a l'exterior de l'escenari principal, amb una proposta d'oci nocturn a través també d'un Garden Village i una àmplia oferta gastronòmica.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre els penals al segon partit de la pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que fa amb el primer equip.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
3: It was a good game.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest mateix divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: I per la seva banda, l'Espanyol juga a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista pericú Edu Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
5: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim parlant de futbol i d'amistosos de pretemporada, en aquest cas a la segona federació. El Reus Redis s'enfrontarà al Manresa a partir de 8:15. La prèvia d'aquest partit des de la Nova Ràdio, Aleix Pérez.
6: Els reusencs juguen el seu primer partit aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'annex de l'estadi municipal davant el Manresa. Aquesta serà la primera oportunitat de veure l'ama del nou entrenador, especialment a l'hora de definir la línia defensiva. La renovació de Lluís Lacasa ens pot comportar mantenir 3 centrals en fase de construcció, encara que bé el Tarragoni, Wandy i Alarcón poden avançar-se fins al pivot. El mateix Albacar ha destacat la importància de provar moviments en aquesta mena de partits.
7: Potser amb 5 centrals potser estaríem valorant més l'opció de jugar amb 3, com molt bé dius, però bueno, vull provar coses. Crec que estem en pretemporada, és una bona època per a provar coses, canviar sistemes si s'han de canviar. Ara és quan d'alguna manera ens podem equivocar.
6: L'enfrontament, però, es disputarà a porta tancada i els aficionats reusencs hauran d'esperar fins dilluns per veure el seu equip al Torneig Històric de Barcelona.
0: I més partits de pretemporada a les 7, Olot Nàstic de Tarragona, també Espanyol B, Sant Andreu i l'Escala Badalona.
1: Des d'Olot Televisió, en aquest cas, escoltem la prèvia del partit entre l'Olot i el Nàstic per Aniol Puigvert.
8: L'Olot està a punt per rebre el Nàstic de Tarragona de Primera Federació. Els de Roger Vidal volen començar a trobar bones sensacions per preparar el primer partit de Lliga que jugarà d'aquí un mes contra l'Ebre. Vidal explica que aquestes setmanes ja s'han començat a treballar aspectes més tècnics i tàctics que es volen posar en pràctica aquest dissabte.
9: Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no?, que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
8: El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal.
1: Tenim també la prèvia, en aquest cas, del partit que, com hem explicat, jugaran l'Escala i el Badalona. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala disputarà el segon test de pretemporada avui a partir de les 7 de la tarda a casa contra el Badalona, un rival també de la Tercera Federació. El tècnic escalenc David Gurillo tindrà una nova oportunitat per veure els nous fitxatges i els jugadors que estan en període de prova.
11: Gran part de la plantilla era de la zona, no? Relativament de la zona. Ja sabem que l'exigència de la categoria doncs, fa que necessitis jugadors d'un nivell molt alt i en aquesta zona doncs, per densitat de població n'hi ha pocs i necessitem encertar molt bé amb aquestes peces o convèncer jugadors que estan amb altres equips perquè vinguin amb nosaltres.
10: El primer test va ser contra l'Espanyol B i els escalencs van cedir per 0-1.
1: I acabem avui parlant de ciclisme, perquè el Tour de França femení comença aquest migdia a Lausana, Suïssa, amb el gran atractiu de veure en acció la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, l'actual campiona de la Volta a Espanya femenina.
0: Blasi, de 23 anys, arriba al seu primer Tour com a una de les favorites. Aquest any, a banda de la Ronda Espanyola, ha guanyat el Tour femení dels Pirineus, la Volta a Catalunya o l'Amstel Gold Race, una clàssica dels Països Baixos. L'altra catalana del Tour és Mireia Benito, que hi participa per segona vegada.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
13: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
14: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
15: Ladies and gentlemen.
14: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
13: Jazz It.
14: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament repassem ara mateix l'estat a les carreteres catalanes, que és de normalitat en general, exceptuant l'AP7 en dos punts concrets, on entre Castellbisbal i Martorell en direcció a Girona hi ha la calçada tallada en aquesta direcció. També, en aquest cas, entre Salt i Vilablareix hi ha dos carrils tallats que fa que hi hagi circulació amb retencions en direcció Figueres. I seguim parlant de trànsit, i és que el Servei Català de Trànsit ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I seguim encara en plana de trànsit, però parlem de que avui, dissabte 1 d'agost, els conductors paguen un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'avui. Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. I seguim, en aquest cas, en una afectació del govern espanyol, canviant de terç, i és que el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc han tornat al seu país. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones. I en plana de successos, un home de 65 anys va morir el divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en aquesta plana de successos, nou treballadors d'una empresa de processats de farina a Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Sobretot informen des del cos de bombers que no s'ha de preocupar la població, ja que està això concentrat en aquesta zona. I per últim parlem del temps, i és que Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: I knew a man, Bojangles, and he danced for you.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. Unes pluges intenses que es concentraran sobretot a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya informa de que en aquestes zones la intensitat de la pluja podria ser superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o de pedra. I aquest cap de setmana hi ha operació sortida de les vacances d'agost a tot Catalunya. L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament parlem encara de les afectacions en trànsit, i és que la calçada tallada que hi havia entre Castellbisbal i Martorell ja s'ha aixecat. Per ara només hi ha un carril tallat, i on ara mateix hi ha problemes de circulació és a la Jonquera, a la Nacional 2, on hi ha uns 5 quilòmetres en direcció nord de circulació amb congestió. També a l'AP7, 3,5 quilòmetres, també en direcció nord, és a dir, en els dos sentits, cap a França. I seguim parlant del Servei Català de Trànsit, i és que ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any. I ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I parlem de successos, i és que un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en plana de successos, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Aquesta fuita està localitzada en aquesta empresa i no ha de preocupar a la població del voltant. I parlant en clau de política espanyola, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc han tornat al seu país. I en esports, el Barça va perdre els penals 3-2 al primer partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 en el temps reglamentari. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Com és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Aquest estiu descobrim el Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
2: Soc Víctor Massip, tinc 36 anys, porto 7 anys i mig d'alcalde de l'Albagés, són 350 habitants, que sona petita fins que te n'adones i te'n dones compte que són 350 persones amb opinió i amb el teu telèfon. I aquí, senyors, les coses no s'arreglen als plens. En aquest poble les coses s'arreglen al bar. El ple oficial el fem doncs, perquè toca i perquè venen quatre gats, però és que els plens de veritat es fan cada matí, entre pans, cerveses, cafès pel mig, i allà és un tot si decideix què hauria de fer l'alcalde, què és el que encara no ha fet, què és el que faria cadascun d'ells si manés, i és que al bar tothom sap de tot. Jo hi passo de tant en tant, si ha de passar, per escoltar i fer veure que el que escoltes ja ho tenies pensat. En fi, aquesta setmana, què és el que hem fet? Ha estat variadeta. Dilluns, visita d'obres amb l'arquitecte, amb la Judit, i el que fem és, com si anéssim d'excursió, anem a mirar cases, parets, teulades, lavabos, plats de dutxa i algun que altre vàter i bidet, que encara se n'instal·len. No s'entreuen, s'instal·len. Perquè, clar, ningú t'ho diu, però moltes vegades també ser alcalde és en bona part tenir una opinió tècnica sobre vàters aliens. Després, lo millor de la setmana. Aquesta setmana hem redactat les bases per licitar el tanatori, perquè sí, senyors, a l'Albagés no tenim tanatori. 7 anys venent que l'Albagés és un lloc collonut per vindre a viure i aquesta setmana ens ha tocat posar per escrit que també és un lloc collonut per anar a sopar amb Sant Pere o passar la següent fase. Cap poble et prepara pel dia que has de fer aquest màrqueting de funció. Vine a l'Albagés i et quedaràs, deien. I ara és, i tant que t'hi quedaràs. Dimecres, la nova directora de l'escola, la quarta que veiem passar. I és que hi ha una cosa molt curiosa en això, que sempre es diuen igual. O es diu Marta, o Carme, o Rosa. És com si l'escola vingués amb un pack de noms tancats i totes les directores que venen tenen el mateix nom. En aquestes alçades ja no preguntem el nom a les que venen, sinó que l'endevinem. Tu deus ser, per exemple, la Carme, no? I ja n'encertem 8 de cada 10. L'excepció va ser un any que va arribar una Jessie. Una Jessie al mig de tanta Marta i tanta Rosa, com una flor exòtica al pati de l'escola, que va ser fantàstic. Record, Jessie, allà on siguis, ens vas trencar l'estadística i t'ho agraïm. Dijous, què va tocar? Va tocar ajudar la Irene a recollir les escombraries, perquè sí, ser alcalde d'un poble de 350 persones, el càrrec no et fa pujar d'escala, sinó que et fa baixar del cotxe, perquè del poble n'aprens amb la ruta de contenedors més que en cap acte de ple. I entremig de tant clamor pur, que ens va tocar fer? Ens va tocar actualitzar l'APP del reciclatge i declarar a Ecoembes els quilos de plàstic i de paper que hem fet aquest mes. Perquè, sí, ningú t'explica que ser alcalde és, sobretot, també a vegades fer o ser un Excel en barra. I fins aquí, doncs, donar moltes gràcies a la Pili per donar-me aquesta oportunitat per fer aquesta secció i explicar-vos que durant tot l'estiu explicarem què fem els alcaldes de pobles, perquè dins de tanta monotonia us asseguro que hi ha coses ben interessants i molta més varietat del que sembla. Si ens voleu conèixer, què fem cada setmana, quedeu-vos i us ho explicarem. 7 anys, 4 directores, un tanatori mig licità, els plens al bar i una ruta d'escombraries que segueixo fent. Si en voleu saber més, em teniu a Ruralcalde i a Som Terra. Vida d'alcalde de poble, no la canviem per res. Fins la setmana que ve.
3: Al Som Terra donem veu a les dones del món rural. Comprem productes de proximitat i de temporada. Apostem pels aliments sostenibles i ecològics. Gastem els nostres diners comprant a petits productors i artesans. Fem turisme rural i de qualitat. Cuidem el territori quan anem a la natura. Som activistes. Som Terra.
4: Doncs avui al Som Terra volem parlar-vos d'un projecte que tindrà lloc a La Portella, un municipi de 730 habitants del Segrià, i parlem amb el Carles Català, que és l'alcalde. Carles Català, molt benvingut. Què tal, com anem?
5: Bon dia tinguem, bon dia.
4: Bon dia. Avui volíem preguntar-li per aquest projecte, bé, que sembla de futur, però que ja és de present, que és que es faran pràcticament 100 hectàrees de superfície del municipi de la Portella, on es construiran panells solars, però per sobre dels cultius. És així?
5: Sí, correcte, ho dius molt bé, ho dius molt bé, sí. La Unió Europea dona una subvenció, vale? La Generation dona una subvenció perquè les empreses que vulguin ficar plaques fotovoltaiques i que al davall compatibilitzen l'agricultura i la fotovoltaica, donen una subvenció. I aquesta empresa s'ha adherit amb aquesta subvenció, vale? I aleshores pues, bueno, pues, tenim fet un projecte per fer sol plaques solars, i ara, al sortir aquesta subvenció europea, pues, s'ha traçat un any més per poder fer canviar el projecte i adequar-lo a les exigències europees, i d'aquesta manera pues, ara hi haurà, es podran sembrar fruita, el que es vulgui, ganaderia, el que es vulgui, vale, per sembrar, a baix, i a dalt hi haurà pues, les plaques solars fixes, com si fes una mica de teulada. Ja està.
4: Ja està. No és tan fàcil, no? A veure, explica'ns-ho millor. Són, de moment, dos parcs solars que tenen un nom, que es diran Spring 2 i Spring 3, i això està promogut per Solària. Es van posar en contacte amb vosaltres i us han arrendat uns terrenys. Aquests terrenys són de l'Ajuntament. Com funciona tot plegat?
5: No. Mira, fa un parell d'anys, dos anys i mig, van vindre aquí al nostre municipi, al nostre terme municipal, Solària, vale? Perquè havia anat a d'altres pobles, municipis al voltant, i hi havien denegat, i nosaltres pues, ho vam rebre amb els braços oberts perquè vam veure que era un projecte de futur pel nostre municipi. Vale? Aleshores, bé, pues no, és el nostre municipi, el terme municipal de la Portella, però les finques pertanyen a Piensos del Segre, vale? Que tenen una finca molt gran de 1.000 hectàrees, 1.000 jornals de terra, 1.000 jornals de terra, aquí al nostre municipi, al nostre terme municipal. Llavors, una part d'aquesta finca pues, anirà amb aquests dos splits, el 2 i el 3, vale?
4: Ah,
5: llavors, això és important, no solament és important per la inversió fotovoltaica i per la inversió que fan al nostre municipi, sinó que l'important, lo veritablement important serà que a futur hi haurà, és molt probable que es creï un mini polígon o un polígon algo més gran, vale? Perquè darrere d'aquestes fotovoltaiques hi ha moltes empreses que necessiten energia verda per poder accedir al mercat europeu. Aleshores, és molt probable que després d'aquest parc vinguin empreses d'èquids, start-ups, etc., que se vulguin incorporar i venir al nostre municipi per implantar-se diverses empreses. Llavors, a futur és molt probable de que tinguem que construir un polígon, ja que tenim la mare, que és l'energia verda d'aquestes fotovoltaiques.
4: D'acord. Això serà ja, doncs, això, mirant a futur.
5: Sí, a futur.
4: Aquestes plaques solars tenen una particularitat, i és que no estan arran de terra, sinó que s'eleven, i s'eleven força, no? És així? Perquè a sota s'hi pugui cultivar. En principi,
5: sí,
4: què es cultivarà? Perquè és una zona on s'hi pot regar, no?
5: Sí, aquesta zona és zona regadiu, vale? Que l'empresa ja té un pantano, i a través d'aquest pantano pues, se rega tot amb aspersors i micro i pivots, etcètera. Vale? Té tota la finca, té regadiu. I aleshores pues, no se sap, l'empresa encara no sap què hi ficarà, si ficarà, per exemple, menjar pels animals, vale? O hi voldrà ficar vinya, o hi voldrà ficar arbres, o hi voldrà ficar el que sigui.
4: Uh-huh.
5: Teòricament ha d'anar de 2 a 3 metres d'alçada,
4: Déu-n'hi-do.
5: Vale? Per pugui cultivar al davall, a sota, qualsevol cosa que sigui del ram de l'agricultura.
4: Uh-huh.
5: Ja sigui sembrat, ja sigui qualsevol cosa. Vale?
4: Pot ser panís, no? Deies menjar per als animals, pot ser algun tipus de farratge, pot ser?
5: Una opció vàlida, la del panís.
4: Uh-huh.
5: Panís, blats, tot això, ordis, no crec, perquè s'han de cosechar i la cosechadora no passaria.
4: Clar.
5: Ha de ser algo més simple. Ha de ser o arbres o aliment pels animals.
4: D'acord. Una de les altres coses que sembla, pel que diuen, a veure si tu ens ho podràs aclarir una mica millor, i és que aquests panells també evitaran que hi hagi pues aquest augment de sol, per tant, també s'hi estarà una mica més fresca sota això. Per tant, també hi haurà investigació aquí sobre els cultius, m'imagino.
5: Bé, és real que aquestes calors que ens fan, pues, tant la vinya com d'altres fruites, sigo la poma o sigo la pera, enguany mateix la pera, els pagesos del municipi pues, se queixen de que no acabi de tirar, no madure, s'està tancada, per les calors s'està tancada i de cop i volta se fiqui a madurar en dos dies. Uh-huh. Aleshores, què vol dir? Igual que molts pagesos fiquen xarxa, antipedra, uh-huh, vale? Que a part de protegir-la de les pedregades, evite que el sol, el raig del sol, hi entren de patar, que estan més protegits tant del vent com del sol, pues, seria pues, un estil així. Substituiria, per dir-ho d'alguna manera, el fet que fa les,
4: l'antipedra.
5: Així és antipedra.
4: Uh-huh. Estava pensant ara, Miquel Carles, que, per exemple, no? La vinya s'ha començat a la verema a finals de juliol a les Terres de Lleida, i això és, vaja, el fet històric més gran en aquest sentit, no? És la primera vegada que es cull vinya tan aviat. Per tant, podria ser també, no?, una bona opció ficar la vinya sota aquests panells. Independentment de la part agrícola, també es crearan unes centrals elèctriques. És així?
5: Bueno, un dels temes d'aquests dos plaques solars és de que van amb bateria,
4: això, vale?
5: Uh-huh. Ells l'energia que generaran aquestes plaques solars, vale? Durant el dia no es ficaran a la red, si convingués, sempre es poden ficar de dia, es poden ficar, però estan pensades per injectar-les a la red, vale, d'autovoltatge a la nit. Vale? Uh-huh. Per això, durant el dia emmagatzaran amb bateries d'això i així tindran les 24 hores per poder-la, quan convingui, quan la red ho necessiti, segons la demanda que hi hagi, podran anar de dia o de nit. Que actualment totes les plantes fotovoltaiques sol poden generar i enviar a la red sol de dia. Uh-huh. I aquesta també és una cosa pionera, de que tindrà aquesta planta, de que estarà tota feta amb bateries i es podrà injectar a la red de nit.
4: D'acord. Com deies, això ha rebut una subvenció bastant important del fons Next Generation.
5: Sí.
4: De quina manera també repercutirà al municipi de la Portella?
5: Bueno, al municipi, a tot qualsevol municipi, quan hi entra una empresa gran i o es crea un polígono o un micropolígono, és un benefici inabastable. Uh-huh. Vull dir, és impressionant el bé que ens va pel municipi, perquè el dia a dia del municipi petits és poder arribar a final de mes, el que ens costa arribar a final de mes, ¿vale? Perquè tenim molts gastos i pocs ingressos. Llavors, si en un municipi ens hi entra un polígono o una empresa gran, pues és la salvació, del nostre municipi. I això ho veiem, per això amb aquesta empresa, quan va vindre al nostre municipi i ens va projectar, ens va indicar l'empresa que volíem crear i la inversió que volíem ficar al nostre municipi, nosaltres ho vam rebre amb molt, molt bo i els hem ajudat en tot el que ha convingut amb reunions, pues, tant sigui la Generalitat, tant sigui a Fexandesa, etcètera, etcètera, tant sigui a Urbanisme, els hem anat acompanyant de la mà en tot el que els ha convingut, perquè per nosaltres és oxigen que el necessitem com el dia a dia.
4: Uh-huh. I a més amb energia verda, no? Que al final és un benefici per tothom.
5: És que s'ha de pensar pel dia de demà a futur, perquè segur que la implantació d'aquesta planta fotovoltaica al municipi ara ens portarà econòmicament o substancialment uns ingressos importants, vale? A través del permís d'obres i anualment el que ens aportarà amb impostos, però a part, a futur, sigui 4 anys, sigui 5 anys, sigui 10 anys, segur que vindran empreses a voler injectar, perquè sí o sí se podran injectar, necessitaran, com l'aire que mengen, d'energia verda i vindran al nostre municipi a implantar-se. Uh-huh. I això serà el futur bo de la Portella.
4: D'acord.
5: Vull dir que estem molt interessats en aquest projecte i de la part de l'Ajuntament i del municipi cap trave, al contrari, veniu que us ajudarem en el que convingo.
6: Boira. Aquest any hem tingut molt poca boira, però pot haver-hi boira a l'hivern, no? També està, sí. Això està contemplat, que hi haurà mesos que potser no seran tan eficients, no?
5: Sí, però el bo d'això és que avui en dia fa un avanç molt important, vale? I les plaques d'avui en dia no són com les primeres que van sortir, sinó que amb la sol no cal que hagi... En la boira, quan tal tibegos una mica de claror, elles ja carreguen.
6: D'acord.
5: Vale? Ja carreguen. Vale? Vull dir, les primeres que van sortir sí o sí, necessitaves el raig del sol sí o sí. Avui en dia, amb una mica de claror, ja comencen a carregar de bon dematí. Llavors, si tu tens bateries, doncs vas podent donar el dia carregant, i d'això, evidentment que no és el mateix que si hi hagi un sol i que estiguem a 40 graus o estiguem a 30 graus, que no pas que estiguem. Però a l'hivern, tot i això, amb el que avancen les plaques solars, amb aquestes plaques ja poden perfectament carregar-se, les bateries.
6: I ja per acabar, hi haurà, no sé, algunes facilitats per als portellans i les portellanes amb l'energia, poden tindre, no? O a veïns, o aquesta energia se n'anirà a la red i la xarxa ja l'anirà distribuint d'una forma com ve sent ara. No.
5: Sí, de moment ja hem tingut un benefici, el sol fet de vindre al nostre municipi, vale? I hem tingut un benefici que aquesta empresa, vale? Tant a l'Ajuntament com a la llar de jubilats, vale? Mos ficaran a la taulada, mos ficaran plaques a fondo perdut. L'empresa mos dona a fondo perdut, vale? Una inversió perquè la llar de jubilats del municipi i l'Ajuntament, els dos edificis, aniran amb gasto zero. La factura, ja deixarem de pagar la factura de cada mes de Fex Endesa perquè mos alimentarem de les plaques
6: fantàstic.
5: Que mos fiquen aquesta gent que pues, mos han ficat gratis, sense cost, perquè veuen la voluntat de que l'Ajuntament els ha ajudat, precisament han volgut que en dos edificis de l'Ajuntament siguin públics, de dues associacions, pues, no ha hagut de tindre el gasto de la llum, sinó que l'assumiran ells amb les seues plaques solars.
6: Doncs, digues.
5: Les plaques solars de l'empresa, les plaques solars d'aquests dos kits, vale, aniran a la red directa. Simplement que l'empresa, a part, ha volgut fer un sobrecost i invertir a dos taulades del nostre municipi a fondo perdut, vale? A gasto zero per l'Ajuntament.
6: D'acord. Doncs enhorabona, anirem seguint-ho i bé, la gent del territori ho anirem veient, no? Ja estem veient també l'altre parc solar que està entre a Vilanova, entre els termes de Benavent i de Rosselló, en aquell camí, també ja podem veure una planta solar que també s'està construint. Exactament on estarà ubicada aquesta planta, aquests solars Spring 2 i Spring 3, Carles?
5: Estan ubicats a la finca de Pienso del Segre,
6: sí.
5: Que és una finca que és des del nostre municipi no es veu i l'impacte visual és zero perquè lo tenim a dalt d'una serra, sí. Que dona entre el terme de la Portella i de Corbins. Entre el municipi de Corbins i sí. La Portella, doncs tenim uns 6 o 7 quilòmetres de camí, vale, a dalt d'un secà, i allí és on hi ha ubicades les dues plantes fotovoltaiques, l'Sprint 1 i l'Sprint 2.
6: D'acord.
5: I des del municipi l'impacte visual és zero, no es veuen.
6: Sí, sí. També haurem de parlar-ne, d'això, dels impactes visuals i al final què és millor pel territori, perquè és que si no també entrem en una espiral de queixa constant, no? I clar, a veure... Els territoris necessiten energia, necessiten moviment, necessiten economia, i si és una economia verda i que repercuteix al territori, doncs és necessària. Miquel Carles, gràcies per ser-hi i enhorabona, anirem parlant.
5: Merci a vosaltres, bon dia.
7: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
6: Després d'una aturada d'unes setmanes, reprenem amb moltes ganes, Rocío, a aquesta secció on anem aprenent poquet a poquet, gràcies a tu, tot el que tu ens vas explicant, a fer haikus o, si més no, a estimar-los. Gràcies. Com estàs?
8: Ai, gràcies a vosaltres. No, jo encantada, encantada.
6: Sí.
8: Esperant tornar a començar.
6: Doncs sí, vinga, sí. Perquè ara estem a l'estiu i ens vam quedar allà amb la primavera, principi de l'estiu, i ara tenim més ganes d'aprendre més coses sobre els haikus d'estiu.
8: Pues això, pues doncs

0: Amaterasu, que és un kami, aquells déus que tenen de la natura, un d'ells és Amaterasu, que és la deïtat més important. Amaterasu significa literalment la gran deessa d'agost que brilla al cel.
1: Fixa't, mira, i et diré que la Mare de Déu d'agost també és dona, eh? Bueno, clar, perquè les Mares de Déu aquí són dones, però vull dir que...
0: Quina
1: casualitat, o no?
0: Bueno, o no, no, perquè clar, no, ja clar, ho sabem, no, que tot el que abans era natura s'iguala a la religió, no? Aquesta deessa està considerada amable, compassiva, amb tothom qui la venera. I aquesta actitud maternal li ve donada perquè, segons el sintoisme, del qual ja vam parlar una miqueta l'altre dia també, és ancestre dels emperadors del Japó i, per tant, es podria dir que és la mare de tot l'imperi i la deïtat suprema en el país. Hi ha un gran santuari que es diu Santuari Ise, que sabia on se la venera, però, bueno, a molts altres santuaris també... se la venere. Aquell era el del lloc predilecte per peregrinació. Per tant, com que estem molt a l'estiu, llegirem uns haikus que tenen kigo d'estiu, si et sembla bé.
1: M'encanta.
0: Pues bé, va, a veure, comencem. A veure. Llegirem un del Teichi que diu el següent. Una climàtide tota de blanc vestida, xopa de sol.
1: Xopa de sol.
0: Xopa de sol. Bueno, allò que comentàvem, no?, sí, dels contrastos, no?, de les paraules, com fan la força aquesta del haiku. Llegirem un altre que diu el següent. Nit d'estiu, el sol alt, despert, tanco parpelles. Onitake.
1: Oh, que xulo.
0: Un altre dels kigos que són molt concorreguts a l'estiu és el del solstici d'estiu, evidentment. I ara llegirem un. Rojo solemne, amanecer del solsticio de verano en la ventana alta. Sakae Akagi. Ara llegirem un altre que diu així. Aroma de flors de prunera, el sol és una mica més atenuat. És molt fort el sol, però ja amb les flors de la prunera i allà al mig i sota l'arbret, potser ja s'atenuen els rajos de sol. Aquest és del baixo. Con el alma en paz, percibo el rugir de las olas. Lluvia del solsticio de verano. I hi ha un altre de la Montse Rubinat per acabar. Els núvols guanyen. La llum del sol s'oculta en terra ignata.
1: Oh! Ah! Borronada.
0: Això per... Ai, començar.
1: Doncs escolta, continuarem parlant de l'estiu, perquè encara hi som, ens queden unes quantes setmanes d'estiu i anirem aprenent sobre ells, el kigo d'estiu, que es diu...
0: Natsu.
1: Natsu.
0: Doncs... Bueno, estiu es diu Natsu, el sol seria Taijo o alguna cosa així, se pronunciaria.
1: Hem d'aprendre japonès.
0: Bueno, deu ser molt difícil, eh?
1: Perquè
0: jo prou ta feina d'entendre la filosofia per escriure haikus, que la veritat que m'omple molt, però ja lo del japonès ja per mi. Hauria d'aprendre a parlar millor català, però en fi, deixem-ho aquí.
1: Fins la setmana.
0: Vale, gràcies, Pili.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial. Som terra, amb Pili García.
1: Estàs escoltant?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sense incidències a la frontera francesa ni als vols cap a Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. França ha reforçat preventivament els controls a la frontera amb l'estat espanyol, tot i que avui el pas pel Voló ha funcionat amb normalitat. Itàlia també ha establert controls d'entrada per als viatgers procedents d'Espanya, una mesura que, segons Roma, només afecta ciutadans de països extracomunitaris. Des d'Espanya, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern espanyol. I és que des de Ceuta ha acusat a Pedro Sánchez d'haver actuat tard i de no haver previst una crisi que assegura que era coneguda des de feia dies.
2: És impossible no saber que un contingente tan grande como este no se venía dirigiendo hacia Ceuta desde hacía varios días.
1: Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava aquest matí que la situació ja s'ha revertit i eleva a 67 les persones mortes.
3: Todos aquellos que entraron de una forma ilegal, han tenido un conocimiento inmediato y claro que así no se entra en España.
1: També atribueix la normalització a la col·laboració amb el Marroc, que qualifica de soci fiable. I parlem del temps, perquè aquesta tarda Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses durant aquest vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Precisament en aquest Pirineu Oriental ja han començat a caure alguns ruixats, que en aquests poden anar acompanyats de tempestes, fortes ratxes de vent i puntualment de calamarsa o pedra. Davant d'aquesta situació es demana molta prudència, especialment en els desplaçaments a les zones inundables. Tot i la previsió de pluja en alguns punts del territori, el risc d'incendi segueix elevat. Precisament 89 municipis de 15 comarques estan avui en nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Precisament fa una hora un incendi agrícola a Montblanc ha obligat a tallar la carretera TV-2421 en tots dos sentits. Els bombers hi treballen en 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. I parlem en plana de trànsit, i és que des d'aquest dissabte omplir el dipòsit és una mica més car, després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre que es va aplicar per la crisi energètica. I tot això coincidint amb l'inici de les vacances d'agost, on Catalunya viu una intensa operació sortida fins diumenge. L'aeroport del Prat preveu, per exemple, més de 3.300 vols. Trànsit calcula la sortida de 575.000 vehicles a l'àrea de Barcelona i Renfe reforçant l'oferta de places. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Les dones i la Guerra Civil són les protagonistes del Calaix Actiu. La primera entrevista comença al Museu del Rock de Barcelona. Dos anys després de la seva inauguració, ens torna a sorprendre amb noves activitats. En parlem amb en Juanjo Castellano.
2: La història comença fa uns 4 anys aproximadament, amb una idea. Jo col·lecciono guitarres que han format part de les col·leccions o de les eines que han fet servir alguns dels guitarristes més coneguts, no? del rock, sobretot, el blues, el rock. I aquí em trobo amb una col·lecció ja bastant gran de peces que, bueno, tinc guardades amb les seves maletes i un dia, bueno, pues penso que s'ha de fer alguna cosa amb elles, que al seu puesto no està guardada en una maleta en una habitació, sinó que seria ideal poder compartir-ho, no?
1: I no deixarem la música. Ens retrobarem amb Laura Andrés, una entrevista molt personal on descobrim el seu últim treball, Zero.
3: Perquè aquest àlbum es diu Zero i neix en un moment molt concret amb una cosa de vida que tots hem viscut, que és un dol, no? Una pèrdua. Llavors, bàsicament aquest àlbum és un àlbum homenatge al meu pare, que va morir fa 2 anys.
0: Malgrat que fa molta calor, podeu trobar un espai tranquil i, si és possible, refrescant per escoltar aquesta edició de El Calaix a la seva edició número 352, temporada 7, capítol 47. Benvinguts.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: L'alçament militar a la guarnició de Melilla el 17 de juliol de 1936, que l'endemà s'estendria arreu de l'Estat, feia esclatar la Guerra Civil, que no finalitzaria fins l'1 d'abril de 1939. Homes, dones i nens van viure, lluitar i patir durant 3 anys sota la incertesa d'una guerra que s'iniciava ara fa 90 anys. Són moltes les fonts que podem consultar per saber-ne més, però ja fa temps que s'han trencat molts silencis i hem pogut conèixer de primera mà què i com van viure alguns dels seus protagonistes aquest fet històric que quedarà per sempre en la nostra memòria. A Valls s'organitzen les jornades de Valls Història Viva, l'altra cara de la guerra, dones i guerra civil. Visites guiades teatralitzades on, en escenaris del patrimoni de la ciutat, com el safareig o el refugi antiaeri, i d'altres de recreats, com una fàbrica tèxtil, s'explica l'altra cara de la guerra, la de la població civil.
2: Ens situem a finals de juliol del 1936. Valls és una ciutat amb uns 11.000 habitants, pagesa, però amb molt potencial industrial i, per tant, obrer. Les bugaderes i les mestresses fa dies que no es troben a rentar. No han vingut per por del que senten dir els homes pendents de les notícies de la ràdio i que fan grupets a la plaça del Blat per saber notícies de l'Ajuntament que està en mans del comitè. Molts homes joves, el dissabte 18 de juliol, van anar a defensar Barcelona dels militars insurrectes. Les dones pateixen i tenen el marit, el pare, el fill o el germà. L'ambient està polititzat pels sindicats i tots els partits polítics estan en alerta.
1: Les dones estan al capdavant de la cura de la llar. Treballen a les fàbriques produint material de guerra i les trobem als hospitals.
2: La premsa ens informa de l'èxit de la convocatòria del curs per formar infermeres de guerra voluntàries, noies entre 17 a 36 anys, solteres o vídues sense fills, que un cop examinades comencen a exercir aquest dur voluntariat.
1: Un projecte gestionat des de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament de Valls, amb la col·laboració d'entitats i ciutadans, amb el treball de les historiadores vallenques Pilar Vives Corbella i Aida Sánchez Martínez, la dramatització de Míriam Culleré i la direcció artística de Bàrbara Flores, per posar sota el focus tot el que les dones van fer en aquesta guerra.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Fa 2 anys obria les portes a Barcelona el Museu del Rock, amb Juanjo Castellano al capdavant. Aquest col·leccionista de guitarres apassionat ha fet realitat el seu somni de retre homenatge a la història del rock. Però no serà l'únic que hi trobarem.

0: Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Sempre hem estat pioners en moltes coses. Però la d'avui, quan me la van proposar, vaig pensar, sí o sí, us l'haig de compartir. Què fareu aquest estiu? Doncs escolteu l'entrevista i crec que després ja ho tindreu clar. De moment, passem amb el convidat Juanjo Castellano. Ell és el fundador del Museu del Rock de Barcelona, pioner a Europa. Juanjo, benvingut.
2: Hola, moltes gràcies.
1: I això, explica'ns una miqueta, pioner, la idea, com va començar, com... perquè això no és una cosa de dir, mira, m'hi poso i...
2: No,
1: és que aneu al museu i ho veureu.
2: Porta molta feina, la veritat és que sí. Bueno, doncs comencem, la història comença fa uns 4 anys aproximadament, amb una idea. Jo col·lecciono guitarres que han sigut part de... Bueno, han format part de les col·leccions o de les eines que han fet servir alguns dels guitarristes més coneguts, no? Del rock, sobretot, el blues, el rock. I aquí em trobo amb una col·lecció ja bastant gran de peces que, bueno, tinc guardades amb les seves maletes. I un dia, bueno, pues penso que s'ha de fer alguna cosa amb elles, que al seu lloc no està guardada en una maleta en una habitació, sinó que seria ideal poder compartir-ho, no? I aleshores surt la idea de muntar aquest museu, que més que neix amb la idea d'exposar aquestes guitarres, però al final aquestes guitarres el que han servit és per crear un fil conductor per explicar la història del rock i com va aquesta música o l'evolució d'aquesta música influenciar tota la història del segle XX, en realitat, no? O sigui que no és només una col·lecció de guitarres, sinó és l'oportunitat la part física de la història, no? De la història de la música, del rock. O sigui que és una mica això.
1: Sempre hem dit que la cultura és reivindicativa, és rebel, que els intel·lectuals són els primers que moren a les guerres, també ho hem remarcat més d'una vegada. I aquí descobrireu com la música, com aquestes guitarres, és el que deia el Juanjo, no? Tota la història que tenen darrere. Vull dir, és una visita, a més feu visites guiades, per tant són comentades.
2: Sí.
1: Que hi ha una guia.
2: Sí, aquí el que fem és, hem dividit la història des del seu naixement aproximadament al voltant dels 50-40, amb el blues, quan el blues ja està desenvolupat, no? I hem creat uns... ho hem separat amb espais, diguéssim, de la part dels moments més importants del canvi, no? De la música, doncs quan la música arriba a la televisió, quan el rock... els grans festivals de rock, o el Woodstock, per exemple, les botigues de discos, l'arribada del videoclip a l'MTV, els grans concerts... O sigui, ho hem dividit una mica en moments clau que van provocar canvis a nivell de l'evolució de la música, no? Que no només afecten al rock, perquè el videoclip afecta al rock, a la música electrònica, al pop, va afectar a tots els estils musicals, no? Però nosaltres estem centrats en el rock, en aquest cas.
1: Sí, sí, però ja veureu quantes històries i com forma part de la nostra història. I a mesura que ho aneu escoltant, aneu veient, direu, certament, aquí va haver un impàs, un punt d'inflexió, un acarà. La música té molt a dir i sí. Encara queda, i encara queda camí.
2: Afortunadament.
1: Més, sí, sí, i que no pari mai, eh?
2: Sí, sí.
1: A més, heu fet ara, després de 2 anys d'haver inaugurat, voleu fer un petit canvi i apropar-vos més a tothom. Jo ho he fet d'una manera que a mi m'encanta. Clar, és que els que tenim una edat ja...
2: Ja.
1: Juanjo, què heu preparat?
2: Doncs pues mira, hem modificat tota la planta baixa del museu. Hem creat un espai, el que volíem... és crear o donar l'oportunitat als visitants de la ciutat de Barcelona a repetir la visita al museu. I aleshores el que hem creat és un espai, d'exposició temporal, que en aquest cas la primera estarà fins al desembre, esperem, on, bueno, anirem donant, ja sortir una mica de l'explicació que fem a la planta de dalt, que és el recorregut, el temporal, diguéssim, de la història del rock, per parlar de coses concretes, no? Més puntuals de la història del rock, no? I en aquest cas estem parlant d'artistes i d'artistes, sobretot d'artistes que van ser, no sé, que no es va entendre el seu missatge en el seu moment i que més tard van ser entesos, com lo que, van entendre el que volien dir, no? O sigui que és, bueno, aquesta és la primera, ja tenim altres propostes ja amb les que estem treballant i serà un espai que 3-4 vegades l'any anirem renovant.
1: Escolteu ara un moment la banda sonora que us posarem.
0: El calaix més estiu.

0: no ha vist Regreso al futuro. Qui no l'ha vist? Qui no l'ha vist? L'he vista tantes vegades en bucle i aquesta també forma part del museu. Ara ja en forma part.
1: Sí, forma part perquè... bueno, Regreso al futuro és, encara que és una estem parlant de cine, no?, en aquest cas, està molt vinculada a l'exposició temporal que hem iniciat, perquè realment s'adelanta al futur. va ser un avançat al seu temps, no? A l'escena amb l'escena del ball es va tocar una cançó que no existia en aquell moment, no?, el Johnny B. Goode, i es va tocar amb una guitarra que no existia en aquell moment encara. Aleshores, bueno, va ser, és l'excusa perfecta, no?, per picar-la ja. I a més tenim la guitarra original amb la que es va rodar la pel·lícula va desaparèixer, no es troba, s'ha estat buscant. Hi ha professionals del món de la col·lecció i sobretot equips són el mateix fabricant que ha estat treballant per veure si trobaven la guitarra, va desaparèixer. I amb motiu del 40 aniversari de l'estrena de la pel·lícula, de la primera, Gibson va fabricar només 88 peces que són idèntiques a la que es va fer servir a la pel·li, no?, en aquella escena. I nosaltres en tenim una, i a més signada per l'actor que feia de Marvin Berry, que es va lesionar la mà i que per això el Marty McFly toca la guitarra en aquell concert, no?, en aquella actuació. O sigui, és una guitarra una miqueta especial també, n'hi ha un poquetes, i firmada per l'actor només aquesta. O sigui que excusa perfecta per vindre i, a més, veure altres peces que ja hem aprofitat per mostrar una mica a la gent, no?, l'aeropatina aquest famós, signat també pel Michael J. Fox. Bueno, una excusa perfecta perquè encaixa molt bé, no?, a l'exposició.
0: Són peces icòniques i crec que fins i tot són peces i pel·lícules, en aquest cas la música dins del cinema, però parlem de música, són guitarres que han inspirat a altres persones. Jo penso que quan nosaltres anem al cinema o llegim un llibre, sempre hi ha qui agafa, no?, i qui xucla tot això i després ho utilitza i crea. I jo penso que és el cas d'aquesta pel·lícula. Crec que hi ha hagut altres artistes que aquesta escena els molts, ha influenciat.
1: Molts. Hi ha molts guitarristes que... Bueno, molta gent, molts guitarristes professionals i molta gent que al veure aquella escena van decidir que volien aprendre a tocar la guitarra. És així, o sigui, és veritat. Hi ha molts, moltíssims. I jo crec que de vegades el cine i la música no només aporta entreteniment, sinó que dona l'oportunitat de vegades que surti un fenomen que potser si hagués vist una altra història s'hauria dedicat a una altra cosa, no? Hauria sigut mecànic, més que sàpiguer, no? Però sí, és veritat. D'aquí van sortir molts guitarristes. Sí.
0: Perquè és molt curiós. Jo ara t'estava escoltant i intentava imaginar totes les peces que hi ha. Jo sí que haig de fer aquesta visita. Ara ja m'has creat la necessitat. No, ara sí o sí haig de venir, perquè, a més, és una visita diferent, però molt unida a la cultura. I pensava en grans moments històrics, no?, en grans cançons. Tu parlaves de Woodstock. Aquí també hi va haver un punt d'inflexió, o sigui, això va ser... Bueno, els joves aquí...
1: Bueno, va ser un moment en el que es reivindicaven moltes coses d'una manera pacífica, i veiem un moviment que és el que diem. Hi va haver música en aquell... Allò era un concert, era l'excusa per protestar per unes situacions socials que hi havia en aquell moment, però d'allà van néixer o es van donar a conèixer grandíssimes estrelles, no?, com que després, bueno, pues, van inspirar altres músics també, no? Estem parlant, no sé, estem parlant de músics, bueno, i de bandes, no? Estem parlant del Carlos Santana, estem parlant de Jimi Hendrix, que després, pues, és un dels que va inspirar moltíssim aquell Richard de Rolling Stones o el mateix Jimmy Page, no?, de Led Zeppelin. Bueno, són en aquest cas, Woodstock va ser un moment molt important per la història de la música en general.
0: Parlem d'inspirar, però la meva pregunta és, com... O sigui, ara tenim el Museu del Rock, fa 4 anys, tu tenies guitarres, etc, sí, etc, però la llavor, Què és la música per tu? Què són totes aquestes peces? Com vas arribar realment a dir, doncs, escolta, perquè no és una cosa més a més econòmica que dius, has d'anar a comprar aquestes guitarres.
1: M'ha costat algun disgust, A casa amb la dona i, bueno, sí, sí.
0: Bueno, no és fàcil, això... Això ho deixarem així, en punts suspensius. Sí, sí, sí. Però com és? Quan t'enamores tu? Quan dius, jo vull això, m'agrada això, vull viure-ho?
1: Pues mira, jo la guitarra és que... haig de dir que soc molt, molt dolent tocant la guitarra, o sigui, dolentíssim, però toco una mica, però soc dolent. O sigui, no soc un guitarrista de... De fet, toco en privat, per dir d'alguna manera, ¿vale? Perquè en directe, tinc pànic escènic, jo crec. Però, bueno, en sèrio, que la veritat és que la guitarra m'ha agradat sempre i sempre he tingut guitarres i he comprat i he venut, però va arribar un moment que em va sortir una... De casualitat, no? De casualitat, amb un col·leccionista, vaig contactar amb un col·leccionista i vaig veure, pues, jo volia col·leccionar peces una mica més sèries, no? I aleshores tenia dues opcions. Una, tirar per la col·lecció de guitarra vintage, peces antigues, i l'altra opció que m'agradava molt era l'opció de comprar guitarres que tinguessin una història darrere vinculada al guitarrista. Per què? Perquè una guitarra vintage està molt bé, no? Segur, totes les guitarres tenen història, perquè sigui de qui sigui, ha servit per tocar i per passar bones estones amb la família, amb un concert que ningú sap que ha tocat. Però jo, en aquest cas, la guitarra d'un artista conegut, per dir-ho d'una manera, m'agradava molt perquè era com tindre... Imagina't, farem un símil. Tu imagina't poder tindre les eines que va fer servir Miguel Àngel, per pintar la Capilla Sixtina. Pues seria una cosa brutal, no? Pues per mi això és una mica lo semblant, o sea, una cosa similar, no? Et diria que té un valor similar. Jo, per tindre una guitarra, pues no sé, la guitarra de David Knopfler, amb la que

0: guitarra que de Plexiglas, però que ha tingut Joe Perry d'Aerosmith i que ha anat de gira per tot el món amb ella i que ha tocat, pues, és més el valor d'allò que ha fet amb aquella guitarra, no? Les guitarres, igual que els altres instruments, tenen la seva història darrere i per mi són les eines en les que s'han creat peces, cançons que perduraran, no? O sigui que...
1: Bandes sonores
0: és una resposta difícil la que t'haig de fer amb aquesta... Aquesta pregunta és una resposta molt complicada, però sí, significa molt clar, sí, sí.
1: No, no, jo penso que has fet un bon símil i ara em feia recordar moltes vegades quan parlem d'arqueologia, no? De les pedres, que diuen això només és una pedra, i tu dius no, no, no, no és una pedra.
0: No, no.
1: Doncs les guitarres, ara me les miraré diferent. Jo en tinc una, que jo sí que tocava la guitarra. Jo ho feia bastant bé, eh? Encara haig de reconèixer. Que escolta, mare, ara la guardaré i me la miraré fins i tot diferent després d'haver-te escoltat, eh? Però sí. I s'han creat bandes sonores, com deia, de les nostres vides, no? Moltes de les cançons que tu has citat han format part de moments molt importants de persones que ens poden estar escoltant ara mateix. I això ho poden viure al museu. Sí. És un regal, també.
0: Home, ens agrada veure-ho així, de veritat, sí, sí. Jo crec que hi ha dues coses que a les persones ens em fan recordar situacions o experiències, no? Una, els olors, que això és totalment real, i l'altra, una cançó. O sigui, jo... no sé si... Bueno, ho dic i si no ho talleu. La veritat és que... hi ha un programa de televisió que no sé si ja està o no està, no sé si encara està a la 2, em sembla que és Pedacitos de Hierro y Plomo, crec que es diu. Cachitos de Hierro y Plomo.
2: Cachitos de Hierro y Plomo, Cachitos, sí, senyor.
0: Que pots, bueno, fan un recorregut per la música, estils i tal, no? I jo, de vegades, moltes vegades, depèn del que surt, no? Ostres, si escoltes una cançó i te'n recordes, jo me'n recordo quan era petit, i a lo millor anava amb la bici i després arribava a casa i te'n recordes de coses o situacions, no? I jo crec que la música igual que els olors et transporten o et porten records que d'una altra manera millor no tornaries a tindre, no? I és, jo crec que és una de les coses importants que tenim, no? Les persones.
1: I fins i tot et diria que és un tret molt característic, no? Molt particular del museu, perquè les peces de segles enrere, per exemple, ens poden fascinar.
0: Sí.
1: Però aquí van unides a una història i una història que també forma part de nosaltres. Per això a mi també em va cridar molt l'atenció. Molt. I ara te'n faré una altra de pregunta difícil.
0: Vinga.
1: Parlàvem de bandes sonores de les nostres vides. En deus tenir moltes de bandes sonores, Juanjo, però alguna, així que et vingui...
0: Pues bona pregunta. Saps què passa? Que jo diria que jo... el meu recorregut per la música des que era petit és supervariat, perquè jo sempre... també és veritat, jo vaig descobrir el rock quan ja era una miqueta gran. Perquè, bueno, una miqueta gran. A mi jo tenia 16 o 17 anys, no? Però a lo millor, no sé, he tingut èpoques que anava amb els amics i els amics escoltaven la Sissi Catch, i tu escoltaves a la Sissi Catch, no? I sortia l'aplauso, no me'n recordo què, aplausos, no? I ho estaves esperant que sortís la Sissi Catch, no? Però jo et diria que, seriosament, jo vaig tindre un inici, uns inicis amb el rock més aviat vinculats a bandes com AC/DC. AC/DC, Guns N' Roses. I jo per aquí tiro una mica també, sí. Després vaig descobrir molt tard i m'hauria agradat descobrir abans, no? El Led Zeppelin, per exemple, no? I ara és una de les bandes preferides, no? I és una llàstima que ja no els podem disfrutar, no? Però els Led Zeppelin arriben més tard i és música dels 70. Jo, amb la meva... A l'època que ja comences a escoltar una mica més seriosament, doncs a lo millor és el 85, aproximadament, no? I aquí ja comences a portar les samarretes de les bandes i tota aquesta història, i aleshores pues, tires a CDC, Guns N' Roses, tires una mica per aquí, no? Iron Maiden, tires una mica al rock duro, no? I després entren altres coses, no? Entren els Dire Straits quan tinc 18 anys, aproximadament, perquè me'n recordo, Zary Stritch, i vas evolucionant, no? Z Top,

0: que m'agrada moltíssim, també. I després, més tard, perquè això és més tard, el blues, que ja aquí és quan descobreixes a Gary Moore o descobreixes al B.B. King o a les grans estrelles de blues, no? Que ara haig de dir que és una de les coses que més m'agraden. No sé si és l'edat, a lo millor sí.
1: Mira, ara estava pensant en el meu germà i en el meu nebot, que és el seu hereu, perquè estaves dient precisament totes aquestes bandes, Iron Maiden, Led Zeppelin... O sigui, i clar, jo, com que vaig créixer a l'última, em posaven aquestes músiques. I ara ho agraeixo perquè penso que la cultura musical que he arribat a agafar, no?, una miqueta és haver nascut una mica tard i haver escoltat, no? I ara anava fent un remember i penso, ells dos també els hi regalaré una entrada, perquè no se'n poden perdre.
0: Haig de dir que ara també estem... Ara posem en marxa una cosa que jo crec que serà bastant interessant i que donarà l'oportunitat de conèixer... Perquè ara... hem canviat una forma, bueno, hem canviat moltíssim la forma en la que escoltem la música i ara és difícil que escoltem un disc sencer. Ara anem cançó per cançó, ens fem una llista a Spotify on sigui, ens fem una llista i estem tirant, escoltes la ràdio i sents cançons bueno, una mica de tot, però no et poses un disc sencer, no és habitual, no? Hem perdut aquesta bona costum, no? O aquesta forma d'escoltar música. I ara el que farem nosaltres són unes sessions que començarem, jo crec, cada pari o tres de setmanes. I farem unes sessions en les que, amb un aforo petit, de 30 o 25 persones, aproximadament, i una al mes, jo crec que farem una... Bueno, una al mes. Un disc cada mes, on farem un recorregut per dintre del disc. I ens estrenem amb Pink Floyd.
1: En Josep Maria Soler és molt de ganes de parlar.
2: Porto ja molta estona aguantant... Hola. Hola. Encantat. Hola, Mònica. Dos coses. És el que comentaves, que ara ja no escoltem un disc sencer, i és cert, perquè el món de la indústria discogràfica ha canviat molt, molt, moltíssim. Més que res perquè ja no escoltem discos sencers, primer perquè ja físicament és que no gaudim dels discos, tot i que ara hi ha un cert retorn al vinil. Però jo vinc d'una època de radiofórmula durant molts anys, els anys 90 i part del 2000, que quan sortia un disc de qualsevol grup musical, em refereixo intèrpret, grup musical, tant nacional com internacional, era un autèntic aconteixement. Vull dir, que t'arribava el nou disc de la Tina Turner i quan t'arribava a la ràdio allò era espectacular. Primer t'arribava el disc de promoció, però després es arribava el disc sencer, amb el qual podia gaudir amb totes les cançons. Jo sempre deia el mateix, que discogràficament sempre gaudíem o ens presentàvem o havíem de presentar les cançons que de manera doncs el primer disc de promoció, el segon senzill, el tercer, i fins aquí ja no arribava més. Havies de descobrir el disc sencer perquè, a part de les cançons promocionables, la resta de cançons que incloien els discos també n'hi havien de bones, de cançons que no han quedat, diguéssim, que amagades o que no es descobrien o que no se'n parlaven, no? I després, clar, és descobrir aquestes cançons, aquests grups que s'han anomenat una llarga llista i que formen part dels que tenim una certa edat, doncs la banda sonora de les nostres vides, no? Jo en aquest cas ja ho he descobert com a oient dins de la professió radiofònica, no? Clar. Diguéssim que quan arribava aquestes novetats discogràfiques, quan ho rebíem a la ràdio, doncs allò era un autèntic aconteixement, no? Clar. I ara, doncs, això, ara tenim, sí, Spotify i tot això, que evidentment ha canviat molt,
0: però,
2: no?
0: Però fixa't com escoltem la música, en el mòbil,
2: sí,
0: el cotxe, però i a casa, a l'ordinador. No hi ha tanta gent que tingui un tocadiscos.
2: No, s'ha perdut, sí.
0: I no tenim el temps ja tampoc per posar un disc.
2: No.
0: I ja està per ell, perquè estem treballant i ens ho posem de fons, però estem treballant. O sigui, no...
2: El tema internet ens ha acostumat a treballar i a escoltar amb molta velocitat, o sigui, 3 minuts i ens cansem, 3 minuts i ens cansem, inclús els que ja, doncs això, que tenim una certa edat, això, per exemple, doncs ara, doncs, sí, ha arribat el nou disc dels Rolling Stones, que me l'he escoltat, no? L'he escoltat sencer, però l'he escoltat a trossos, que abans l'hauria escoltat directament...
0: Una i una.
2: Bueno, ha arribat la segona, la tercera cançó, bueno, deixaré continuar més tard.
0: Clar.
2: I...
1: Josep Maria, has d'anar al Museu d'Art amb aquestes sessions que han de fer.
2: Volia fer una pregunta molt concreta i us deixo. Sí. És, evidentment, doncs, bé, el Museu del Rock, he estat mirant la pàgina web, impressionant, evidentment s'ha de visitar, està molt concentrat en guitarres elèctriques. Hi ha altres elements que...
0: No, perquè diguéssim que tota la història gira al voltant, és el fil conductor, la guitarra. És, clar, els elements que hi ha allà són els que jo vaig anar col·leccionant.
2: Val.
0: I tot es crea a partir d'aquí. Les guitarres les intentem col·locar cronològicament a cada espai, amb una lògica el més possible, perquè és difícil, però són és guitarres. Però ja dic, és que avui dia, al museu, si tallessis les guitarres i posessis, no sé, samarretes o bateries o el que fos, és igual, perquè l'important que expliquem ja no és la història de la guitarra, sinó tota la influència de la música dins de la història, no? I la guitarra és una mica la mostra física d'aquell moment i d'aquell artista, per exemple, no? Però hi ha, dels espais que he comentat que tenim, amb la majoria dels àudios que n'hi ha i els vídeos que fem, et diria que no parlem ni de guitarres. O sigui, estem parlant de la situació social d'aquell moment, no? Dels anys 60, amb la televisió, no? Pues com arriba la música, la influència de la música negra, com l'adoptem els blancs, la transformem en el rock and roll, el conservadorisme als Estats Units. O sigui, parlem una mica de tota aquesta problemàtica social que portava el rock, no? I en aquell moment. I després el gusto que un altre. I després a les botigues de discos parlem de la indústria discogràfica. Parlem dels estudis de gravació, de la part tècnica, del negoci, parlem una mica de tot això. O sigui que realment la guitarra, pues, si no estigués la guitarra i estigués una altra història, una altra cosa, pues, estaria també... Funcionaria igual, vull dir, no? Però bueno, què millor que tindre una guitarra que ha tocat Gary Moore a Austràlia al concert amb Thin Lizzy, no? Pues, què millor que això, no? Però...
1: És rockmuseumbarcelona.com, o sigui que preneu nota. Torneu a escoltar l'entrevista, si en teniu ganes, però jo penso que amb el que hem escoltat fins ara i amb les músiques ja estem clicant per anar a veure per anar a gaudir totes aquestes sessions. Juanjo, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: I enhorabona, eh?
0: Gràcies.

0: Laura Andrés és pianista i compositora. Va estudiar piano a Barcelona i París i es va especialitzar en Jacques Delcros, músic pedagògic a la EM de Ginebra, una tècnica escènica i holística a mig camí entre la música, la dansa, el teatre i la improvisació. L'any 2021 va rebre un premi Enderrock pel seu àlbum Blanc. Després arribarien Kitsugi, Venus i Zero. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: L'estiu és música, però Laura Andrés és música tot l'any. Benvinguda, Laura.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Ara feia molts dies que no parlava i quan em vas escriure em vas dir Mònica, què tal l'estiu? Vaig pensar, ui, la fitxo. La fitxo aquesta vegada una entrevista més personal. Aquest any estic una mica així, de nostàlgia, i estic amb entrevistes personals. I parlar de música, jo penso que amb tu és una meravella, per tal com l'entens. Els nostres oients han escoltat ja aquesta entradeta on has estudiat, nosaltres ja vam parlar l'altra vegada d'aquesta dimensió amb la que tu treballes musicalment, que tampoc has deixat.
2: No, el tema de la docència, dius.
1: Sí.
2: No, de fet, no l'he deixat, sinó que l'he recuperat ara, perquè en el seu moment ho vaig parar perquè per estar en un projecte propi jo vaig necessitar implicar-me molt i no podia estar a tot arreu, però m'ha passat que hi ha molta gent que m'està demanant classes o que torni a estar una mica en actiu, llavors he muntat una acadèmia online. Llavors ara tinc un alumnat de més de 100 persones que estem tots en una comunitat i estem aprenent piano cadascú al seu nivell i és molt divertit. Fem trobades en directe i, bueno, a mi m'encanta. Vull dir, fem trobades de moment virtuals, però la idea és també intentar fer-ne alguna presencial. I hi ha gent que està molt motivada. I és molt bonic veure gent adulta recuperant el piano i trobant un lloc on emocionalment sentir-se com, no sé, sostingut i abraçat, no? Perquè al final tots estem igual.
1: Uau! Ja tens hores, per favor.
2: Bueno, és veritat que això demana hores a nivell tècnic, sobretot, perquè són plataformes d'aquestes que has d'estar-hi molt. Llavors, això ho faig a mitges amb el meu tècnic de la pàgina web, que és en Roberto, que ell està a València. Ell porta tota la part tècnica, perquè ja saps tu, bueno, tu també segurament no treballes amb gent al voltant, perquè no ho podem fer tot. I llavors les millors coses sempre es fan en equip, en aquest cas. Però clar, jo m'ocupo dels vídeos i també de fer una mica de seguiment dels alumnes, sí.
1: Sí, jo si no tingués en Josep Maria Soler, Josep Maria Soler, hola.
2: Jo no ho volia dir, però...
1: El tenim aquí. Ell riu.
0: Tot és qüestió d'equip, full equip. Clar.
2: Exacte.
1: És qüestió, sí. Cada com diuen, no? cada mestre, jo sóc librillo, tu vas a la música, jo vaig a les entrevistes i després els nostres tècnics són els que ens arreglen tota aquesta part.
2: Els àngels de la guarda. Jo sempre dic que és un àngel de la guarda.
1: Certament, Laura. Però anem una miqueta amb el temps enrere. Jo tinc molta curiositat. Fixa't, l'altre dia pensava, quin devia ser el teu primer llibre de música que vas tenir a les mans?
2: Uau, no ho sé. El primer llibre de música jo crec que van ser els llibres que em donaven a l'escola de música quan era petita. És que no me'n recordo. Però jo recordo que hi havia llibres que per la majoria dels meus companys eren tortura i a mi m'agradaven molt.
1: Això passa, eh?
2: Aquests llibres antics de solfeig horrorós, com que a mi se'm donava bé el tema de cantar i tenia oïda i m'era fàcil, m'encantaven. Aquests m'encantaven. El que no m'agradava tant era tota la teoria, però...
1: Però clar, es necessita, perquè moltes vegades quan escoltem música o veiem tota aquesta part més sensible, la part de creació de les lletres, la part de composar, etc. Però clar, aleshores de teoria, què penses? No sé...
2: Ja, però això és igual que les llengües. És a dir, sí, estem d'acord que per conèixer una llengua a nivell expert has de conèixer conceptes de gramàtica, has de conèixer conceptes de, no, que és una subordinada, hi ha quatre coses que has de conèixer. Però llavors ja depèn del nivell que tu vulguis realment tenir en aquell llenguatge concret. I això no impedeix que tu llegeixis i t'emocionis. Per exemple, jo parlo francès, bé, no? perquè m'agrada molt i perquè tal, però si em preguntes coses de gramàtica no en tinc ni idea. De fet, si amb les preguntes en català tampoc ho sé. No sé si amb us, i, e, u... No t'ho sé dir, no em sé la regla. Aleshores, amb la música passa el mateix. Jo crec que amb la música tenim molta por perquè ens han inculcat que hem de saber la teoria, no? I ens fa aquella por. Però realment, si tu prens com una llengua que estàs descobrint, i que és el llenguatge de l'ànima, per favor, o sigui... Saber quatre cosetes de llenguatge de l'ànima crec que obre moltes portes. No és tan difícil.
1: Tres àlbums. No vaig errada, no? I l'últim va ser... Quatre! Me'n deixava un. Calla! Sempre em deixo alguna cosa, eh?
2: Sí, l'últim del que vam parlar, que era Venus, era
1: Venus.
2: Sí.
1: Ai, me n'he saltat. No t'he entrevistat pel quart? No.
2: No. No ens hem trobat, perquè la vida ens atropella, Mònica, la vida ens atropella.
1: Bueno, jo he vist que atropellada constantment, doncs.
2: Això.
1: Laura, vist que atropellada constantment. Doncs mira, que jo volia fer una entrevista més personal, però ara m'has arreglat, escolta'm, m'has arreglat l'entrevista.
2: Serà personal igualment, ja veuràs.
1: Sí,
2: ja veuràs.
1: Sí. Parlem d'aquest quart àlbum, jo m'he despistat molt.
2: Jo t'ho explico de seguida.
1: Les coses. Vinga, va.
2: I a més, parlaré de la meva vida. En aquest, o sigui, els altres poden ser d'altres vides, però en aquest parlo de la meva vida, perquè aquest àlbum es diu Zero i neix en un moment molt concret amb una cosa de vida que tots hem viscut, que és un dol, no? Una pèrdua. Llavors, bàsicament aquest àlbum és un àlbum homenatge al meu pare, que va morir fa 2 anys, i per una malaltia molt llarga, no? Diguem que ell estava molt bé, però el cos no el va acompanyar i al final va dir, ja està, ja en tinc prou, no? I el meu pare, per mi, això que parlàvem de coses personals, ha sigut com el pilar de la meva vida, no? Una persona amb qui ell no va estudiar mai música, però ara m'emocionaré, eh? Però una persona que la sentia molt i em va acompanyar molt sempre, no? Llavors, bueno, quan ell estava malalt, estava un dia a casa i de cop i volta vaig com sentir la necessitat d'escriure unes peces, o sigui, d'escriure, de tocar, i posar-me al piano. I vaig estar 2 dies tocant i em van sortir totes les cançons de cop. Tot l'àlbum de la baixa. I l'àlbum comença amb Lamento, que és com això, no? Una premonició del que vindria, perquè això va ser al març i el meu pare es moria al setembre. I llavors, com aquest dol es desenvolupa i com el superes en comptes d'anar cap a fora, anant cap a dins... Mira, tinc els pèls de punta, eh? Això no es veu.
1: No es veu i ara m'estic contenint molt, també. Eh?
2: Però és això, és com les petites coses fan que superis el dol i integris que aquesta persona no hi és físicament, però que segueix en nosaltres. Jo, el meu pare, no el tinc físicament, però el tinc tota l'estona amb mi. I no sé, hi ha coses que veig que em recorden a ell i de vegades li parlo i tot això, no? Però el disc, bàsicament, és... Comença amb una cançó que es diu Lamento, segueix amb una cançó que es diu Breath, que és respira. O sigui, respirar és l'única cosa que podem fer quan per seguir vius, no? Després ve Letter, que per mi té a veure amb tot el que és llegir o escriure la paraula. Això que dèiem, no? De deixar anar tot aquest batiburrillo que tenim, no? Aquesta mena de mareig, de sentiments, d'emocions, no saps què et passa, intentes posar-te fred, però clar, et passen reacciones raro perquè estàs de dol i la vida, tal com està muntada, no dona temps a aquest dol. Aleshores, les cançons, cada una d'elles va desgranant aquest procés i acabes tornant a casa, no? Hi ha una cançó que es diu Casa, una altra que al final que es diu Hygge, que és com un concepte molt nòrdic, que és aquesta sensació de benestar, d'estar a casa o amb un mateix sense fer res, no? Que estem sempre produint. Sempre hem de produir, hem d'estar més forts, sempre hem de menjar col·làgen, magnesi.
1: Tot.
2: Obligacions ja a la vida adulta.
1: Jo no, tot.
2: Horrible experiència, no la recomiendo, no? O sigui...
1: No. Sí, clar.

0: Assaboreu l'estiu, nens que no heu crescut encara, que ja veureu de grans quanta pressió tindreu.
1: Exacte. I llavors acaba el disc amb una cançó, que aquesta sí que és posterior, que es diu Life to Come, que és la vida que ve. Perquè encara que quan tens el núvol a sobre, no?, o vius una cosa així, bueno, clar, costa, no?, de digerir i passes un temps com vivint una mica en gris, la imatge és, saps quan veus una carretera i, i entremig es fa una esquerda i entremig creix una flor? I dius, però com s'ho ha fet? Com coi s'ho ha fet aquesta flor, que és tan fràgil, per obrir-se pas amb l'asfalt? Doncs els éssers humans estem preparats per la vida i per recuperar les eines per ser feliços. I per això Life to Come, al final, és una cançó com molt plena d'esperança. És com una mena de bolero, com bonic, no? I al meu pare també li agradava molt ballar i llavors, bueno, diguem que passem del drama, no?, a aquesta mena de serenitat. Vull dir que és un disc superpersonal, Mònica. Em deies, vull una entrevista personal, doncs té...
0: Però ara m'has deixat sense paraules, la veritat, sort que ens queda la música. Perquè m'has deixat ara sense paraules. No, no sabia, fas tantes coses i veig sempre tanta activitat teva a xarxes, però certament és això, se'ns menja la vida. Eh? Mira, ara aprofitaré per donar un consell. Atureu de tant en quant, mireu, que m'he menjat jo aquest últim treball i trobo que és una meravella.
1: És boníssim. Sí.
0: Sí.
1: Tot i així, ha estat sotmès a tot això que expliques, eh? És a dir, fas el disc, però després és fes la promo, busca concerts, no sé què, i penses, hosti, no? Tot el significat que té, a vegades penses que el perds, però realment el recuperes als concerts. És a dir, ja, i una altra cosa molt xula que faig amb aquest disc, als concerts, que aquí m'he tornat una mica punky, és que sí, ara fliparàs, perquè el que faig és, començo el disc, començo, i no paro de tocar fins al final. O sigui, i aviso el públic, per això, dic que aquest disc es diu Zero, és un procés de dol, i el que no faré és anar-vos interrompent perquè m'aplaudiu. O sigui, em sembla absurd. Llavors és, comença el viatge, que tothom faci el seu, perquè jo crec que una pèrdua l'hem tingut tots, vull dir, a aquestes alçades de la vida, i tothom faci el viatge, que a més pot ser una pèrdua d'una persona o que deixes una relació, o has perdut una feina, estàs en un moment... difícil, doncs és això, la música et porta a viatjar per llocs d'un mateix. Llavors ja, quan acaba el disc, llavors sí que ja la segona part del concert ja respira més lleugeresa, diríem, i ja vaig a cançons una miqueta més amunt, o bueno, vaig interrompent més, faig una miqueta més de bromes i tal, i diguem que clar, tot aquest sentiment, tota aquesta emoció és molt heavy, com es va acumulant, és una passada, i és molt bonic a la vegada.
0: Ara intentava, mentre m'estaves explicant, intentava imaginar-me el públic en aquell silenci i tu sense parar de tocar, des de l'inici fins al final, imaginant-me cares, sensacions, pells de gallina i sobretot per dintre, què deuen estar pensant, com deuen estar vivint aquesta música. Vull dir que l'inici és una cosa, però després quan ja t'atrapa en un concert, no vull saber ni saber totes les coses boniques que et deuen dir, no, Laura?
1: Sí, i a la vegada també la por amb què he enfrontat cada concert, perquè també, clar, pensa que estem en una societat que més de 3 minuts ja desconnectem. I si no podem fer una story per penjar a Instagram, és que no hem viscut res, no? Vivim així. I llavors, clar, vaig jo i dic, doncs mira, allò... O sigui, super mainstream. No, clar, vull dir, vaig pensar, bueno, pot ser que la gent s'avorreixi, pot ser que si no estàs connectat pot ser que et sembli un pal, però no, realment molta gent ha vingut allò, a dir-me gràcies, o sigui, gràcies per aquest moment, gent que, una cosa que em va emocionar molt fa poquet, a més que van venir un pare i una filla, crec que va ser Sabadell, que em van venir a trobar perquè havien perdut l'avi, no?, l'avi de la nena, diríem, feia poc, i estaven tots dos super commoguts, no?, i clar, a mi és que bueno, és una cosa que m'al·lucina. I em fa molt feliç i em sento molt afortunada de poder tocar el piano i provocar aquestes coses. Em sembla, vamos, un regal.
0: Ara estaves dient això d'aquestes presses, no?, i d'escoltar d'una sola tacada, d'una sola vegada, tot el disc. I precisament a l'entrevista anterior també es deia això, Josep Maria Soler, que ell ha participat en l'entrevista del Museu del Rock, també ho deien, no? Sessions per escoltar tot el disc, tot un àlbum sencer. I això és meravellós, que ho recupereu. Que siguis ja la segona persona avui, que m'ho diu, em fa tenir esperança que el món no s'acaba, eh? No se'n va.
1: Sí. O això, o és que som molt boomers, perquè clar, jo recordo aquell moment que era petita, però que hi havia un disc nou a casa, els meus germans eren més grans, i llavors, bueno, hi havia tot tipus de música, i hi havia des d'Iron Maiden fins a música clàssica, vull dir, era molt eclèctic tot. Però clar, jo recordo, no? Veure'ls allà amb el disc a la mà, mirant les lletres, o sigui, amb els amics, compartint disc, quedaven per escoltar música. I clar, això ho hem perdut. I és tan bonic que això ara succeeixi en directe i que ens ajuntem per fer això, perquè és una experiència humana. O sigui, humana, sensible i gairebé mística, diria.
0: Laura, jo t'haig de venir a veure. Quin és el teu proper concert, sisplau? Necessito saber-ho.
1: Heu de venir, heu de venir. Ara mateix, mira, els concerts així més, diguem, com més potents que tenia a l'estiu, diríem, els he tingut durant el mes de juliol, però al mes d'agost tinc dues perles molt boniques i la primera em sembla que et toca a prop, perquè és el dia 7 d'agost, que és un divendres, als Jardins de la Boella. No sé si coneixes la
0: Al
1: Boella.
0: costat de casa.
1: Ho tens al
0: Sí,
1: costat de casa?
0: a tocar, a tocar. No, bueno, al costat de casa no, ja m'agradaria tenir la boella enganxada a casa, però sí, de les meves terres, evidentment. Doncs escolta, seràs molt benvinguda. Jo no sé si el 7 d'agost ja deu estar ple, però vaja, jo ho intento.
1: Mira, el 7 d'agost, a més, serà un dia molt especial perquè realment és una cosa que no he fet. Aquest estiu només faig aquest concert amb aquest format. I és un concert que és un restaurant, bueno, el Mas de Boella és un lloc
0: Sí.
1: idíl·lic, diríem. És molt bonic, és un hotel, un restaurant,
0: Hi heu
1: super...
0: d'anar, hi heu d'anar.
1: Sí, bé, jo hi he tocat, hi vaig tocar una vegada i, bueno, dues vegades, i és guapíssim. I ara hi torno. Diguem, amb el meu format, amb la meva música, i fem un concert amb sopar, diguem, d'alta gastronomia, també. O sigui, és sopar més concert, tot el pack, diríem, tot el pack complet.
0: Vaja,
1: I
0: una nit d'estiu meravellosa.
1: aquelles nits d'estiu que dius, mira, avui em poso guapo, saps? I me'n vaig a sopar, no? I tinc saps aquells records que tens de vegades? Estic aquella nit tan bonica, no? Doncs és això, una miqueta és aquest el concepte. Sí. I després també tinc el 15 d'agost, que és un altre concepte diferent. Vull dir que podeu anar a la Boella després, feu l'excursió amb mi fins a la Cerdanya, perquè toco al Festival de Cinema de la Cerdanya.
0: Uau,
1: Sí.
0: sí que vindré també. Vingui,
1: Allà
0: torni
1: estarem
0: al
1: fresquetes,
0: programa.
1: eh? Allà també està bé. Sí.
0: Tanco programa, me'n vaig a la Cerdanya. Josep Maria, agafa les maletes, va, que anirem a
1: Vinga, va.
0: gravar-ho. Escolta, bé, jo suposo que tant els Jardins de la Boella com el Festival de Cinema de la Cerdanya, si es posen a internet, poden trobar en les pàgines web pertinents les entrades per...
1: Sí. També a la meva web. Jo tinc una web que és
0: Tens.
1: lauraandrés.com i
0: Sí.
1: allà està tot centralitzat. Si voleu veure què fa la Laura Andrés, lauraandrés.com. I ja està. I allà hi ha tots els concerts, hi ha això de l'escola que et comentava, bueno, una miqueta tot.
0: Bueno, coneixereu una miqueta la Laura, podreu accedir a la seva agenda, però vaja, jo ara ja m'he bloquejat aquests 2 dies perquè realment si puc, moltes vegades no puc fer-ho, eh? No és perquè
1: No,
0: no
1: clar.
0: tingui ganes, sinó, però ostres, el de la Boella que em queda al costat de casa és com si hi ha entraves.
1: És bastant...
0: Uf,
1: Sí,
0: és que ara
1: és bastant...
0: necessito escoltar aquest treball, perquè mira, sorpresa meva, eh? Dels oients, però meva també. Ves que m'ho hagués dit, eh?
1: Ah, què et sembla la vida?
0: Aquesta vegada m'has enganxat, m'has enganxat. Laura, jo m'estaria molta més estona, però ho haurem de deixar aquí.
1: Volant, això, eh?
0: Sí.
1: Ai...
0: Escolta, traiem la resta d'entrevistes i continuem amb la...
1: Tant de gust, eh? És que ho feu molt, molt, molt bonic. Molt... Sí.
0: Bueno, amb tu és fàcil, també. I bueno, s'ha donat la benentesa, precisament, doncs, que ha passat això, no? Que no coneixia aquest quart treball.
1: Doncs ja te l'enviaré, perquè el
0: No,
1: toquis.
0: ja xafardejaré, perquè ara no ho direm a ningú, però quan pengi la trucada, ja saps que em posaré a escoltar, ja per tots els auriculars, i em posaré a escoltar. I nosaltres des d'aquí, tant la Laura com jo, us convidem doncs, que aneu als seus concerts i després, sobretot, que ens digueu com us heu sentit.
1: Això,
0: Sí.
1: molt important.
0: Sí, perquè d'aquí convidem que feu activitats, però és perquè realment ho visqueu a pell i ànima. És així, eh?
1: Exacte.
0: Laura, ens veiem aviat, doncs.
1: Oh, i tant, això espero.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi agrícola a Montblanc. El foc s'ha declarat a la zona del Masnou, a tocar de la carretera TV-2421, que ha estat tallada en tots dos sentits al quilòmetre 3. Hi han treballat 10 dotacions terrestres dels bombers, que encara fan tasques de control d'aquest incendi i per donar-lo totalment per finalitzat. També hi ha un helicòpter bombarder i efectius de les ADF. Les flames han afectat una illa buscant entre camps agrícoles, però el càmping Montblanc Park, situat a prop de la zona, no ha patit cap afectació. Encara un altre incendi a l'Alta Ribagorça. Els bombers treballant en la revifada de les flames de l'incendi de Sanet, una situació prevista per la inestabilitat associada a les tempestes que s'acosten. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. I és que en tot aquest context de risc d'incendi elevat, avui hi ha 89 municipis de 15 comarques que estan a nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Però paral·lelament hi ha previsió de pluja en alguns punts dels territoris. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent entre les 6 menys 5 i les 8 del vespre, amb possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados o mànegues al Ripollès. Precisament per seguir la previsió del temps, contactem amb Marc Jaureguizar. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat al matí molt assolellat i al migdia les temperatures han reculat lleugerament, màximes que els valors més elevats han rondat entre els 37 a 38 graus a viles com Montesquiu, Tàrrega o a la mateixa ciutat de Lleida. Amb una tarda passada per aigua una altra vegada tot el Pirineu, al sector del Ripollès, Garrotxa, Cerdanya, hem tingut forts patacs d'aigua i també la pluja s'ha deixat veure a la zona dels ports, amb una xafogor molt marcada durant tota la jornada a tota la costa catalana. Demà diumenge ens despertarem amb unes temperatures ja elevades a tota la costa catalana, puntualment seran més elevades a la zona de la Costa Brava i Terres de l'Ebre, i una xafogor que no voldrà marxar, tornarem a tocar els 40 graus al Pla de Lleida i uns ruixats que tornaran a aparèixer a la tarda a la zona del Pirineu. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I parlem de trànsit i revisem l'estat de les carreteres, on ara mateix tenim circulació amb congestió a la frontera, a la Jonquera, a l'AP7 i a la Nacional 2. Respectivament, hi ha 6 quilòmetres i 5 quilòmetres, respectivament, de congestió en aquest punt. I tot això en el dia en què omplir el dipòsit és una mica més car, després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre, coincidint amb l'inici de les vacances d'agost. I ja ens n'anem en cultura, i és que la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral, ha vist l'estat la protagonista de la primera vetllada. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Virus a càrrec, biopsic, estu, lotu, podute, cogoro, taestu, ace...
6: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
7: Estàs escoltant?

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor, últim programa, Benítez.
2: Avui fem un programa especial en directe a la cerveseria Molta Malta de Mataró.
1: Estem a tope.
2: I estem celebrant també que traiem una cervesa, sí, en col·laboració amb Cinera. És la segona cervesa que traiem com, sí, a programa de ràdio.
1: Està bé, no? Fem un programa de ràdio i fem cerveses, no?
3: Està de meravella.
2: Sobretot si ens la regalen.
1: Sí.
2: Ara parlarem amb en Marc de Cinera, que tenim per aquí servint birres, però abans volíem parlar una miqueta, ara, d'aquí dos minuts, sí,
1: sí.
2: Perquè abans volíem parlar una mica de còmics, abans de parlar de cervesa,
1: ah,
2: però sí, de còmics de cervesa.
1: Per sí, home, evident, ja que estem en una cerveseria...
2: Monotemàtic.
1: Parlem una mica de com es fa la birra o còmics de graciosos de birra, no?
2: Sí. Això, el programa d'avui també parlarem d'algunes lectures refrescants per l'estiu, que ja ens està... Bueno, ja ha arribat l'estiu,
1: sí,
2: suant aquí com...
1: Sí, és veritat, eh?
2: Com dues truges.
1: Quan parpadeges, sues.
2: Sí.
1: És collonut, això.
2: Intentarem això, que sigui un programa refrescant.
1: Complicat.
2: Tinc per aquí la història en còmic de la cervesa, que és de l'editorial Principal Gràfica, i que és un còmic així una mica de butxaca, edició per llegir al lavabo.
1: Seriot.
2: Sí, seriot. És la història de la cervesa des de la prehistòria fins ara.
1: A la prehistòria feien birra?
2: Sí.
1: Com seria? Perquè allà no tenien nevera. Quin rotllo, eh?
2: Has de llegir-te el còmic.
1: Birra calenta.
2: És quan t'ho expliquen.
1: Ah, vale.
2: I està molt bé. Sí que és un còmic així, una mica més tècnic, podríem dir, més de històric, però prou bé per enterar-se una mica d'on ve i com es fa la cervesa. Hi ha un altre còmic que també segueix una mica aquesta línia, que és La increïble història de la cervesa, que és de Norma Editorial, i també el subtítol és De la prehistòria a l'actualitat, una aventura de 15.000 anys fent cervesa.
1: 15.000 anys fent birra.
2: Sí. Aquest és un altre còmic, que sí que és un format més gran, tapa dura, que potser no és tan de lavabo com aquest, però també ens explica una mica la història. El guionista és el Benoist Simmat i el dibuixant Lucas Landais. És un còmic del mercat franco-belga, podríem dir, que és d'aquests tipus de còmic divulgatius que n'hem recomanat alguns durant el...
1: Sí, es fan molt a menys aquests còmics, sí, perquè els llegeixen ràpid.
2: Amb dibuixos s'aprèn millor, no? Tot? Sí.
1: Sí, amb dibuixats és més fàcil, sí.
2: I també tenim un altre còmic per aquí a la taula que parla de cervesa. En realitat, nosaltres, quan vam plantejar aquest programa, vam dir fem un programa especial tot de còmics de cervesa, però ens, sí, vam adonar que tampoc hi ha tant.
1: No hi ha tants, exacte.
2: I sí que hi ha molts amb personatges potser enganxats a la cervesa, però no, sí, no vam pensar que fos tan...
1: No, perquè era una mica alcohòlic.
2: Sí, potser, sí, no era tan...
1: Era una mica roba policia, no?
2: Sí, però aquest que es diu Cervezas, que publica Estiberri, és de Mauro Trialgo i és aquest format així apaisat, horitzontal.
1: Que era el còmic que sortegem avui, eh?
2: Sí, i que sortegem avui, no ho hem dit, tenim públic aquí en directe.
1: Ah, sí, clar, ho han sentit amb els aplausos, sí, eh?
2: I el sortegem ara quan acabi el programa. I aquest còmic de Mauro Trialgo sí que és una mica més divertit. També et diria que és un format molt de lavabo, perquè són tires còmiques.
1: Exacte, apaisades.
2: Sí, de fet és una col·lecció de tires còmiques que s'havien publicat a la revista, tu tinc aquí, Bar and Beer. És una revista mítica de cervesa. I aquí el Mauro Trialgo fa, pues, xistes, acudits, una mica sobre la cervesa i els cerveseros.
1: Que...
2: Parla, per exemple, d'algú que col·lecciona llaunes de cervesa, no? Tu l'has col·leccionat alguna vegada?
1: No, no ho vaig fer, però el meu germà sí, en tenia a casa.
2: Sí.
1: Encara la té, però és molt llest, perquè la té a casa dels meus pares.
2: Ah,
1: i a casa, bueno, seva no ocupa lloc.
2: S'ha de tenir cuidado amb això de col·leccionar llaunes de cervesa, perquè, sí, si no les rentes bé, després fan pudor.
1: Sí, i surten mosquetes.
2: Surten mosquits. Per aquí, pel, sí, públic, hi ha algú que fins i tot tenia un arbre de Nadal fet de cervesa. O sigui,
1: ah, sí?
2: De llaunes de cervesa.
1: Carai, tu.
2: Així que...
1: Un arbre de Nadal de llaunes de cervesa.
2: Sí, sí, sí.
1: Carai, tu.
2: Molt curiós.
1: Sí, sí.
2: Aquest Cervezas de Mauro Trialgo ja té uns anyets publicat, però és això, molt divertit.
1: És un dibuixant del Jueves, que si, sí, segurament el coneixeu, sí, de la revista El Jueves.
2: Sí, té personatges mítics, ara t'ho diré perquè els tinc aquí apuntats darrere. El Ángel Se Fija, que és un personatge mític del Jueves, també. i Herminio Bola Extra i la pletora de pinyates.
1: Pletora de pinyates.
2: Els mítics de Mauro Entrialgo.
1: Perfecte.
2: Si vols, ara sí, podem aprofitar per parlar amb en Marc.
1: Vinga, Marc, apropis a...
2: Una mica sobre la cervesa que estem presentant avui en directe aquí a Molta Malta, que és els Bufacanyes, i és una...
1: Doble Hazy IPA de mango.
2: Sí, de mango, eh?
1: De mango. Recordem que l'any passat era de préssec i aquest any és de mango.
2: És la segona cervesa que fas amb els Bufacanyes. Explica'ns una mica com sorgeix això i també volíem, des de la curiositat total, perquè nosaltres som comiqueros, no som cervegeros. Bueno,
1: cervegeros perquè la bevem, no sí, perquè la fem.
2: Però no la fem, no? Explica'ns una mica així com, d'on sorgeix la idea i com fas una cervesa com aquesta.
3: Moltes gràcies per estar al Molta Malta, per confiar sempre en el Molta Malta i per muntar aquests xiringuitos, que està superguapo. Com sorgeix fer una birra amb vosaltres? Pues perquè, bueno...
1: Perquè te lia jo.
3: Que no, ens gusta liar, no?
1: Sí.
3: Una mica també, veient el que us mola de birra, pues hem anat tirant per aquí per allà, no? L'any passat la vam fer en préssec, aquest any l'hem fet amb mango, i l'any que ve, pues, no sé, veurem a veure quina fruita fem servir, no? No, està guai. A mi m'agrada molt col·laborar amb penya que té projectes, sobretot projectes petits, gairebé sempre projectes que siguin hobbies, perquè al final pues, jo el que faig sí que són negocis, però hi ha una part molt gran de hobby,
2: de passió,
3: de coses que faig fora de la meva feina, no? De la meva vocació. I, bueno, jo què sé, pues, també m'haureu de dir vosaltres com hem arribat fins aquí, no? Però en el sentit d'aquest bon rotllo que tenim, pues, fer-ho així. I llavors, tema producció de birra, no?
1: Uh-huh. Quan posa el mango? Abans o després?
3: Exacte.
1: De fer l'ebullició.
3: Aquesta és la pregunta.
1: De fer l'ebullició, de que
3: fermenti amb baixa. Heu comentat que el còmic aquest es parla de la història i tal, la prehistòria es feia birra, tio. S'ha fet birra tota la vida.
1: Però calenta.
3: Bueno, al principi
1: ostres,
3: era aixecar el cereal i tal, que gairebé va sortir de casualitat. Es va mullar el cereal en una pluja, allò té llevats naturals, fermenta i tiren milles, no? Sé que els egipcis, per exemple, ho utilitzaven molt pues, per donar als treballadors com a sopa, algú que era molt...
1: Sopa.
3: No? Sí, eren sopes d'aquestes, de cereals... Sí,
1: la sopa de mare és potent, però no sap a birra, eh?
3: No, però clar, la penya li anava molt bé perquè la penya que treballava, esclavos, era l'únic que entrava en su,
1: sí.
3: En su dieta, no?
2: Dieta líquida, eh?
3: Exacte.
1: Sí, sí.
3: A dia d'avui, bueno, jo, el meu és un hobby, que jo vaig començar muntant una fira de birra al meu poble i...
1: I se't va anar a les mans.
3: Se'm va anar a les mans.
2: Arenys, s'ha de dir que és Arenys.
3: Arenys de Mar, sempre. Capital de l'Almaresma. jo vaig començar amb això. Una penya molt jove, que a dia d'avui són molt coneguts, que són la Pirata i tal. Vam acabar de birres amb ells fins les tantes i era l'Aran, que era un xaval molt jove, ara ja és més gran que, evidentment, ja és més gran i porta molts anys en el sector, però ens va convidar pues, a fer birra a casa, que comencéssim amb quatre olles i tal, així ho vam fer, jo i un col·lega, i, bueno, al cap de tres anys va sortir la idea doncs, de poder ja fer-ho una mica l'engròs, havíem practicat diverses receptes. La veritat és que el feedback que teníem amb els col·legues pues, anava molt guai i vam tirar endavant. I a dia d'avui, pues, ja, aquest febrer ha sigut el desè aniversari de Cinera, que per ello també pues, estem fent moltes col·laboracions aquest any. I tinc previst fer algun tipus de festival de desè aniversari. O 10 més 1, ja ho veurem. Però si el temps m'ho permet... I després, tema de fer birra és... en la teoria és molt senzilla, ¿vale? Que és una infusió d'aigua calenta amb la malta, ¿vale? Ah. Malta d'ordi. Podem utilitzar alguns altres cereals, però en la gran majoria és malta d'ordi. Fem una infusió entre 64 i 68 graus d'una hora, hora i mitja. Extraiem aquest suc que surt. Vale? Allò no té alcohol encara, l'únic que hem fet és una infusió, hem extret tots els sucres i rentem el cereal per acabar de rastrar els sucres i ho portem a bullir. Que allà és on entra, si tenim l'aigua, tenim la malta d'ordi i aquí entra el llúpol, vale?
1: Perfecte.
3: Comencem a bullir, normalment es bull una hora, hora i mitja, tal com arrenca, vull estirar la primera quota de llúpol, que aportarà l'amargor, vale, la cervesa, ja és un, podem començar a decidir coses sobre la cervesa com l'amargor, no? Ja hem decidit amb el cereal quins colors tindrà i quin alcohol podem arribar a aconseguir, depèn de la mesura d'aigua, no? L'escala d'aigua i cereals, i fiquem la primera quota que ens aportarà amargor. Llavors, 15 minuts abans d'apagar el foc, podem ficar una altra quota de llúpol que ens aportarà sabor i aromes, pocs aromes perquè desapareixeran, però sobretot sabor i una miqueta més d'amargor. I quan apaguem i deixem baixar uns 80 graus, fem una última quota, que aquesta serà d'aroma. Ara hi ha noves tècniques. Jo quan vaig aprendre a fer cervesa, això és el que hi havia, i si tiraves llúpol després de la fermentació eres una mica flipat, però quedava bé, ¿vale? Això, quan jo vaig començar a fer birra, era així. A dia d'avui això s'ha anat de mare i aquí gastem llúpol a mansalva, en tirem en qualsevol moment i quan més huela a coses, millor, no? Llavors, tema fruita, hi ha diferents maneres de fer-ho servir. Es pot ficar en l'ebullició també, així ja forma part de la cervesa i queda molt integrada, tot i que rebaixa molt el gust i els aromes. En el cas que fem nosaltres és tirar-la a... quan arrenca la fermentació, dos dies després de la fermentació. La fermentació hem de pensar que dura una setmana, més o menys. Bueno, no he explicat que apagues el foc, deixes baixar 80, pots fer l'última quota, deixes 20 minutets que s'infusioni i després ja passem cap al fermentador, que la baixarem a uns 20 graus i ficarem el llevat, que el llevat, sense el llevat no hi ha cervesa. ¿Vale? És el més important i el que menys podem controlar gairebé. ¿Vale? I a partir d'aquí es deixa fermentar una setmana, es deixa reposar a menys temperatura encara perquè quedi ben clara i s'embotella amb una mica de sucre o dextrosa perquè refermenti en ampolla. A dia d'avui s'injecta CO2 a la birra i s'envasa, vale? I queda una birra que, bueno, bastant semblant, però el mètode tradicional és refermentació. Vale? I la fruita, en aquest cas, jo la fico dos o tres dies després de la fermentació, que encara està fermentant, i així també s'integra, però la fruita queda molt més present en la cervesa.
1: Careto.
3: Vale?
2: Quina feinada, eh?
3: És una... Sembla molt, però de veritat que en tot aquest procés ens hem begut ja... tres quarts d'una altra birra que hi ha per allà.
2: Doncs vale? Molt agraïts també per aquesta explicació. Si algú vol tastar la cervesa, aquesta col·laboració que hem fet, Cinera i els Bufaganyes, pot venir aquí a Molta Malta, que durant tot l'estiu suposo que estarà per aquí disponible.
1: Sí, fins que s'acabi.
2: Sí, fins que s'acabi. Tenim en llauna i en tirador també. I és okay. Això, en mango té aquest toc així més d'amargor també, que exacte. Està boníssim.
3: El que hem fet és una Hazy Double IPA amb llúpols neozelandesos, vale? Una cervesa molt tèrbola, fritada, amb un toc diferent amb els llúpols neozelandesos, i amb mango. Llavors, no és un suquet de mango ni és únicament una IPA, no? És algo que està bastant equilibrat i superagradable. I això, la tindrem aquí.
2: Està entrant molt bé avui, així que seguirem bevent, anava dient, però no, seguirem recomanant còmics ara, gràcies, Marc.
3: Vinga.
2: Ara ens veiem.
1: Doncs bé, ara ja...
2: Ara sí.
1: Ara comencem a recomanar còmics per l'estiu, perquè arriba un estiu molt calorós.
2: Sí.
1: Què hem de fer quan fa molta calor? Estar a casa amb el ventilador que t'apunti els cataplins,
2: sí.
1: I allà refrescant-te, o estar a la platja, o estar a la muntanya al costat de la riba d'un riu, o simplement enxufar l'aire condicionat, si és ric,
2: sí, entenc, sí.
1: I posar-lo.
2: Així hem recomanat aquests còmics de història de la cervesa, i ara passem de la cervesa a la calor, i sí. Com bé deies, i volíem recomanar un còmic que parla d'un estiu... Aquí, al Maresme.
1: Sí.
2: Precisament, al Masnou, el tenim aquí, és el Canícula, d'Adrià Turina. És exacte. Un còmic que ja vam estar xerrant, de fet, amb l'autor vam fer una xerrada.
1: Sí, va venir al programa. Ell,
2: i ens va explicar també una mica d'on sorgia. Però, bueno, creiem que és una bona recomanació per l'estiu, perquè és això, si estàs passant calor, què més plaer?
1: Sí, però és un... És un còmic una mica bizarro,
2: sí,
1: tot s'ha de dir.
2: És molt boig. És un còmic, per cert, que va guanyar menció al Talent Novell al Premi Finestres de Còmic en Català de 2023, i és un còmic que és una mica... És com un thriller ambientat, com bé dèiem, al Masnou.
1: Sí.
2: Que,
1: que no surt la calàndria, perquè ningú s'espanti.
2: No surt la calàndria. Comencen a passar coses molt rares al poble... Hi ha un videoclub que també forma part una mica, és un dels protagonistes d'aquest còmic.
1: Sí, el videoclub, i aquell videoclub surten unes pel·lícules com si algú ha vist la pel·li de tesis, Snuff Movies, aquelles pel·lícules que rebentaven a la penya, però de veritat.
2: Sí, la protagonista és una noia que també viu una mica així, bueno, adolescent...
1: Que viu amb el seu oncle, era...
2: Sí, amb la bici es dona unes voltes per Masnou, sí. I això acaba també una mica envoltada de problemes, podríem dir. Sí. I d'aventures relacionades, sí, amb aquestes pel·lis del videoclub.
1: La típica,
2: no?,
1: adolescent que va a un abocador il·legal, que troba un sofà i es passa allà a les tardes fumant cigarros.
2: Això
1: que se li posa una veu que després la farà servir les cordes vocals per raspallar tots els marcs de les portes de casa seva.
2: Això mateix. Sí. Canícula d'Adrià Turina és un autor d'aquí, del Masnou, molt majo. També és un autor que publica, s'autoedita també fanzins, molt interessants també. Els gats aquests detectius, que també són molt divertits. Seguim amb altres recomanacions. Jo tenia una altra recomanació aquí.
1: Aquesta és d'orilla, eh?
2: Sí, és l'últim còmic de Paco Roca. Paco Roca és un autor, potser és un dels autors més coneguts d'aquí, d'Espanya.
1: Podríem dir l'autor d'Espanya, no?
2: Sí. És un autor que ha fet còmics sempre des de... Bueno, des de...
1: Fa servir... posa l'excusa a la memòria, no?, d'alguna,
2: sí,
1: manera.
2: Sí, sí, sí. Ha parlat sobre l'Alzheimer en Arrugues, que és potser un dels seus títols més coneguts, i també ha parlat de la Guerra Civil i d'altra... Bueno, i de la Transició. I en aquest últim còmic penso que és com el còmic més personal, o a mi m'ha donat aquesta sensació al llegir-lo. Es diu El viaje. I també està bé destacar-lo ara, perquè el protagonista d'aquest còmic està de viatge i es queda atrapat a Argentina perquè li cancel·len un vol d'avió.
1: I en el còmic està el Milei, també?
2: No surt res polític en el còmic, perquè és un còmic que parla d'amor
1: i de no amor, no?
2: Sí, et diria més de desamor.
1: Vaja, està de moda, sí, el desamor, eh?
2: Aquest personatge, el protagonista, es queda atrapat a l'aeroport, bueno, aeroport Argentina, i li cancel·len el vol i s'ha d'esperar uns dies a que surti el següent vol, i ens adonem, perquè ens ho explica, que s'ha separat fa poc de la seva parella, amb la que tenia fills, i ens explica una mica tot aquest drama de trobar-se en un lloc, amb una nova realitat, i el fet de no poder compartir aquest dia a dia i aquestes experiències amb la que havia sigut la seva parella, no? És un còmic bastant tristot, si podeu empatitzar amb el personatge. En el meu cas, sí. Llagrimeta.
1: Tens fills?
2: No tinc fills, però...
1: Quin susto.
2: Però sí, separacions amoroses.
1: Bueno, jo també, no passa
2: res. Sí, no, jo crec que la majoria de mortals... I això, està molt bé el còmic, això, en Paco Roca sap tractar molt bé també, doncs això, les emocions,
1: sí,
2: sempre ho ha fet molt bé.
1: Si no ploreu llegint aquest còmic, esteu morts per dintre, ho sapigueu.
2: Bueno, també et diria que és un còmic que potser no empatitza tothom, perquè, per exemple, Arrugues, que és el seu còmic potser més conegut, on parlava de l'Alzheimer, sí que era un còmic que, tot i que no tinguis Alzheimer o no tinguis alguna mare, pare, àvia amb Alzheimer, és un còmic on empatitzes molt amb els personatges, perquè t'està explicant com una aventura molt... una mica frenètica en segons quins moments, i és més fàcil empatitzar. En canvi, en aquest del viatge sí que és bastant més introspectiu, perquè aquest personatge principal coneix a una psicòloga argentina i tal, llavors...
1: Psicòloga argentina, eh?
2: Sí, és una mica tòpic, també. Però sí que és potser un còmic que sí que per empatitzar més amb el còmic crec que has d'haver viscut alguna situació similar a la que ens està explicant. És tot un drama que crec que va molt bé també per aquesta calor, per acabar de desfer-se totalment, sí, al llit. Sí. Així que si vols passem... Bueno, no,
1: bueno, sí,
2: anava a dir,
1: si
2: passem parlem... a una altra cosa, però no, seguim amb suor.
1: Va. Si parlem de calor, sí, parlem de suor i parlem Diario del dibujante sudoroso, de Pedro Espinosa.
2: Sí. Pues el subtítol és El MoMA o a la càrcel, i aquest autor és el segon còmic que publica de Diario del dibujante sudoroso. El primer ja el va publicar crec que el 2018 i va sorgir també d'una onada de calor que va haver-hi aquest any. I és una mica, bueno, és molt autobiogràfic, i en aquest cas pues, Pedro Espinosa és un dibuixant de còmics i parla d'ell mateix. És una cosa que els dibuixants...
1: Molt unanista, eh?
2: Sí, ho fan molt això, els dibuixants de còmics. I això, publicat per Maníaco Ediciones, és també una lectura de lavabo, perquè és així un format molt de butxaca, i ens explica una mica això. Bueno, és l'ofici de dibuixant, no? i una mica les seves vivències en un estiu molt calorós, en el que no només està a Barcelona, sinó que també està per Logroño, Madrid... Bueno, hi ha diferents situacions i es troba a molts personatges també coneguts i altres gent del seu ofici. Uh-huh. També un còmic per suar de cansalada, però...
1: Com nosaltres ara mateix.
2: Perquè el Pedro Espinosa també té aquest toc d'humor que ridiculitza molt aquestes situacions de dibuixant acalorat.
1: I ara, per al tema temporal, la data que estem realment, no quan s'emet el programa,
2: sí.
1: Aquesta setmana saps quina pel·li estrenen? Bueno, s'ha estrenat ja... per nosaltres no encara, és L'Odissea, de Christopher Nolan.
2: És una pel·li que s'estrena així a lo grande,
1: sí.
2: I és una història que universal, podríem dir, no? Que s'han reinterpretat sí. Moltes vegades.
1: Que l'ha fet Homer, més conegut com Homero,
2: sí.
1: Però bueno, li deien a Homer, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I és la història de L'Odissea, de l'Ulisses. Qui no ha vist... A veure, un moment, el públic, algú ha vist

0: en realitat no és un còmic, és un llibre il·lustrat. I ara que l'he pogut llegir, si vols, podem parlar una mica més de què va això, perquè quan ho vam recomanar no en teníem molt clar, però ara realment que l'he llegit sí que ho tinc més clar i podem parlar amb més detall, perquè és un llibre il·lustrat que sorgeix d'un projecte una mica fallit de Milo Manara. Ell, al principi del 2000, havia de fer una pel·lícula d'animació de l'Odissea i va generar, va crear molts personatges, va dibuixar molts esbossos i personatges d'aquesta sèrie d'animació que al final no es va dur a terme, però ell, animat a fer alguna cosa amb tot aquest material, va decidir publicar aquesta obra i juntant aquests esbossos i aquestes il·lustracions que havia fet per aquest projecte d'animació, els va juntar també amb altres il·lustracions que tenia, que havia fet també per una representació de l'Odissea al teatre, i ha creat aquesta, diguéssim, llibre il·lustrat on el guió, diguéssim, la història, és una mica la que hauria d'haver tingut aquesta sèrie d'animació. Per tant, era una sèrie d'animació dirigida a un públic infantil.
1: Carai, tu Milo Manara a un públic infantil.
0: Sí, ojo, eh? És curiós perquè és un autor que sempre ha estat destacat per l'erotisme.
1: Exacte.
0: Sí, per ser... Tu una vegada vas dir que era un viejo verde i jo no ho volia dir, sí. Però bueno, potser...
1: Era un viejo verde que potenciava els adolescents pajilleros, per dir-ho d'alguna manera.
0: Això podríem dir. Als anys 80 va publicar molt de còmic eròtic, també. Era una època, 70-80, en què hi havia un boom de la revista, també.
1: Exacte.
0: Després de la transició, també... Bueno, va haver-hi també aquest boom aquí a Espanya i va haver-hi molta publicació de còmic eròtic.
1: Sí, recordem l'antiga 8TV, abans City TV, que quan era City TV feien el divendres al vespre El Clic.
0: El Clic Manara, que era una sèrie també basada
1: en un còmic,
0: l'anarquisme del còmic.
1: I en un còmic seu, que era un tio que anava amb un mando i apuntava la gent i es posava tonta.
0: Doncs aquesta Odissea de Milo Manara canvia el registre una mica i es nota que era un projecte dirigit per nens perquè canvia també una mica el punt de vista de l'Odissea d'Homero, no? Perquè normalment el protagonista era el pare i en aquest cas és el Telèmaco el que és el protagonista.
1: A la pel·li Tom Holland.
0: Sí. I Telèmaco, aquí en aquesta història, té dos amics que són dos cíclopes.
1: Ah, sí?
0: Que estan inventats, no surten a la història original, però en aquest cas sí. Tampoc s'acaba de saber si aquests cíclopes són inventats pel propi Telèmaco o s'existeixen o no, queda aquí una mica amb dubte. I doncs, li expliquen una mica totes aquestes històries que ja sabem de l'Odissea, de, pues, això, de Troia i tot el lío que passa a l'Odissea, que no us l'explicaré ara. Aneu a veure la pel·li o llegiu-vos aquest llibre. No està malament, crec que com un primer apropament a la història, crec que pot ser una mica confós perquè és una reinterpretació bastant personal. Sí que a nivell gràfic és molt potent. Perquè
1: sí, perquè a Milo Manara ja sabem...
0: Però si voleu entendre l'Odissea més clàssica, potser no us animaria a llegir això abans que l'Odissea publicada directament, sense il·lustre. Seguim una mica amb altres recomanacions. Què ens proposes tu? A veure, què
1: jo, tenim per aquí? Jo proposo que en Daniel vingui a la palestra.
0: Sí?
1: Sí, però perquè no hem parlat de superherois encara i l'estiu sempre
0: convida a superherois.
1: Un aplaudiment a en Daniel.
0: En Dani, tenim aquí.
1: En Dani és un... El coneixem de venir al Molta Malta i un dia que vam venir a fer el primer programa aquí al Molta Malta vam descobrir que també era comiquero ell, el seu col·lega, que ja no me'n recordo el nom, en Rubén, i doncs vam dir, ostres, i un dia va començar a donar-me la brasa de te tienes que leer el Absolute Batman es muy bueno, Absolute Batman por aquí, Absolute Batman por allá. I vam dir, ostres, pues quina bona manera de proposar l'Absolut Batman com a lectura de l'estiu.
0: De fet, tenim pendent de que vingui tant en Ruben com en Dani a l'estudi de Mataró Ràdio per poder parlar de l'Absolut Batman amb temps i espai, bueno. Que ja vindreu tots dos. En Ruben fa cara de no estar molt convençut, però ja vindran ja. Però avui sí que volíem fer 500

0: perquè creiem que és una obra de superherois que bastant fresca de, comparat amb tot el que s'està publicant ara, i això, vosaltres que ho esteu seguint, sobretot tu, estàs seguint el dia la publicació dels Estats Units, no? Fes-nos 5 cèntims de què va aquest Absolute Batman.
1: Bé, DC aquí el que ha fet és renovar l'univers de Batman i ha creat un Bruce Wayne amb 19, 20 i pocs anys, boxejador, la seva família és molt diferent perquè no té calés, vale? Amb la qual aquest Batman es connecta més amb la gent més jove, no? Perquè és més fidedigna, no? És més real,
0: perquè
1: no?
0: Perquè no tenen calés.
1: No, per això, sinó perquè...
2: No viu a la mansió Wayne, viu en un pis d'alquiler.
1: Té un esport, no és tan intel·ligent, no té tants de calés. A veure, no és pobre, no? Però va subsistint com pot, no? La seva família és diferent a el que coneixem, amb la qual dius, ostres, per on anirà? Perquè no hi ha calés, però n'hi ha família per aquí, algú hi ha. Llavors, què passa? Que entra en un univers on tot canvia, perquè els villans que coneixes tenen una altra forma, una altra psicologia, i això li dona un canvi total. Snyder fa un treball de fons...
2: Fa que Snyder és el...
1: Sí.
2: Scott Snyder, el confon amb el director de cinema.
1: Sí. I fa un treball de fons, perquè al principi et sorprèn, però és que fins que arribes als 20 crapes que porta... Estàs sorprès a cada còmic, és espectacular.
0: Jo crec que no seria spoiler dir que un dels villanos que surt... Que vols que en parlem? No entrem molt, no?
1: A veure, estan tots, eh?
0: Ja, estan tots.
1: Ja et dic que estan
0: tots. Hi ha un que destaca els altres.
1: Que no els reconeixes, eh?
0: Ja.
1: Però cap ni un.
0: En aquest nou món també s'ha destacat a nivell gràfic, també, tota la reinvenció, diguéssim, que s'han fet. El Nick Dragota, que és el dibuixant dels primers números. No sé si després va seguir.
1: Sí, va fer un treball espectacular.
0: Sí.
1: Però després del canvi, quan veus el Canete, dius, ostres, a veure... Ostres, no. Fa un treball d'art de fons que també funciona. O sigui, és...
0: Molt potent.
1: Continua a tope. O sigui, sí.
0: D'aquest univers absolut, també... Això ja en parlarem a la ràdio un dia, tranquil·lament. Sí. Ha sortit Superman, Wonder Woman també, que a nivell gràfic també és...
1: Superwoman és
0: superpotent.
1: Sí. És una direcció d'art brutal.
0: I aquest Absolute Batman s'ha de dir que fins ara s'està publicant aquí... a la península en format grapa i estem esperant a veure si el podem llegir en un format una mica més de...
2: Sí. Que és el format que més ens agrada a tu i a mi, que és el Tomito, no?
1: El Tom,
2: que estiguin tots els números.
1: Clar,
2: el llegirem. Jo t'ho prometo, he sigut tan insistent que jo em comprometo que quan surti el Tomo me'l compraré al Pipa Còmics i me'l llegiré.
1: Vinga.
2: Perquè
1: I ens abraçarem, perquè
2: serem
1: feliços tots.
2: I ens convidarem a birres.
0: Jo, de fet, sí que vaig llegir la primera grapa i em vaig quedar amb ganes, però no vaig seguir. O sigui que ja seguirem llegint. Això, no sé si volies afegir alguna cosa més. És que és difícil sense fer espòiler. Potser hauríem d'esperar-nos a...
1: Clar, jo el tinc al dia
0: sí.
1: I llavors ja estic veient per on va i és com molt difícil.
0: S'han de dir també que han sortit alguns especials així, rotllo one shot, que es poden llegir sense...
1: El meravellós Arkham.
0: Sí, què tal aquest?
1: És molt bo. Al principi comences a llegir-lo i dius, on estic? Perquè estic en una altra època, aquí el Batman on està. És meravellós, perquè és una història clàssica, gòtica, molt profunda, psicològica. Una meravella.
0: Genial.
1: En una grapa.
0: Ens quedem amb aquesta recomanació de superherois, que havia d'haver-hi alguna. Merci, Dani, per aquesta...
2: Un aplaudiment al Dani, sisplau.
0: Merci.
2: Ja queda molt poc programa.
0: Això... Anirem acabant. Si vols, seguim una mica de ficció.
2: Sí.
0: Hem començat molt amb realista, històries més socials, també, i tal. Si vols, anem acabant. Ens agrada la ciència-ficció, també, i volíem destacar aquest còmic que ens va enviar el David Pàmies.
2: Una de les coses més maques de fer el programa és que, al final, et fas amic d'alguns dels autors. El David Pàmies el vam conèixer amb El rei dels cargols, que és un còmic bizarro de dos policies desastres que persegueixen coses paranormals.
0: Amb molt d'humor, sí.
2: Amb molt d'humor negre. I ara ha fet un que es diu Trojan. En David Pàmies viu a Suïssa, perquè treballa allà. I amb Laurent Gokec ha fet aquest còmic, que és... Imagina't que hi ha un apocalipsis i després de l'apocalipsis les intel·ligències artificials agafen el poder i comencen a dissenyar el nou món, no?, d'alguna manera, i és el que va aquest còmic.
0: És que les guies estan portant... O sigui, són van, les jefes.
2: Van a tota metxa, com diria en Santa Justa Clan, eh?
0: És un futur distòpic que potser no és tan distòpic perquè les guies ho controlen tot.
2: És un dibuix una mica que em recorda a mi els dibuixos quan Jeff Lemire no fa de guionista i fa de dibuixant.
0: Sí, crec que funciona molt bé perquè és com un estil que aparentment senzill, no?, però que realment funciona perquè és això. O sigui, el protagonista és com un outsider també, que està fora d'aquest sistema més controlat de les ciutats i està convivint a fora de les ciutats. I podríem dir que és com un capítol de Black Mirror també, perquè és això. Sí. Hi ha un assassinat de dos bessons, doncs s'ha d'investigar aquest assassinat i el protagonista ho fa a la seva manera. És una aventura, això que em dèiem, molt thriller i molt fresca, i el dibuix crec que acompanya molt bé també perquè és això, és molt fresc i el color també molt potent. Sí, anem acabant. Perquè...
2: Anem acabant molt ràpid, sí, mira. Sí, molt ràpides.
0: És que hem portat molts còmics.
2: Hem portat molts còmics i... Però bueno, el Hellblazer és un còmic molt xulo. Recordeu tots la pel·li de John Constantine?
0: Sí, sí, sí, que ja té uns anys.
2: Pues la pel·li de John Constantine està treta d'un còmic. Quan va desaparèixer, diguem, ECC...
0: Keanu Reeves era John
2: Constantine. Keanu Reeves, el Pacino. Exacte, pues el Keanu Reeves era el Hellblazer. Aquí teniu la història des del principi amb Mike Delano, que és el primer... Jamie Delano, que després passarà per... Garth Ennis, un dels millors guionistes del món de la història del còmic.
0: Molts guionistes britànics han escrit aquest personatge. Sí.
2: I és un personatge que és com tindria que ser en la realitat el nostre amic de Quarto Milenio.
0: Sí, és un detectiu paranormal. No?
2: Exacte, és un detectiu paranormal que va pues, desterrant dimonis cap a l'infern un altre cop i resolent coses paranormals.
0: Té també un toc d'humor negre, sempre un toc més d'un humor negre, humor anglès.
2: Sí, i de molt de tabac, perquè també sabem això, que és un noi que té càncer de pulmó i segueix fumant a tope, però per alguna raó segueix viu perquè potser...
0: Potser té algun poder també paranormal. Ah, exacte. Mateix. Això, he d'investigar diferents casos, es foten uns lius també molt potents, i ara s'està publicant en aquesta edició de Panini, que és la biblioteca DC, i està sortint també. Potser us diria que aquests primers números més clàssics són per lectors de còmics ja més habituals, que us moli el material més clàssic, però si llegiu algun dels números així més actuals...
2: Quan comenci Garcenis ho podeu comprar perquè disfrutareu molt.
0: Sí, sí, sí. Realment són històries que es poden llegir moltes de manera autoconclusiva, perquè són així com aventures petites, i quan coneixes el personatge una mica ja veus una mica de què va. També s'ha de dir, algun dels dibuixants es basa en la figura del cantant de Sting per fer el personatge.
2: Diu, cert que té certa semblança.
0: Sí, sí, sí. La cara li tenen ben agafada. I vols acabar amb alguna altra recomanació?
2: Vinga, vinga, una, ja que fa molta calor, ens anem
0: a Noruega.
2: A Noruega, aquest còmic de Magius, que és un autor murcià, es diu Black Metal i explica una mica la història del Black Metal de Noruega, de com el moviment Inner Circle, que més que un moviment també... No sé si
0: arribava a ser... Jo diria que era una secta, fins
2: i tot. Arribava a ser grup de música, fins i tot. Érem tan satànics que eren més satànics que Satanàs.
0: Eren diversos components de diversos grups de música, Rollo Mayhem, Burzum, i van liar bastant...
2: Sí, van decidir que acabem el cristianisme, hem de cremar esglésies, hem de fer assassinats perquè Satanàs ens reculli en el seu. I la van liar molt parda.
0: Històries reals que van succeir a Noruega fa uns quants anys i que sembla que puguin ser anècdotes o històries inventades, però realment són coses que van succeir. I, de fet, si visiteu Noruega ara, es poden visitar aquestes esglésies.
2: Exacte, cremades. I tot ho van fer des d'una botiga de discos, que dius, ostres, tu, un lloc tan cultural que sigui un lloc tan assassí, no?
0: El black metal és aquest estil de música molt sorollós, que sempre ha estat molt lligat també a aquestes també històries.
2: Que el bambú no va negre, es va semicorxeres.
0: Sí, a vegades aquestes històries són mentida, però moltes d'altres vegades són de veritat, fins i tot assassinats entre membres de grups de música i tot. O sigui, que molt curiós també... descobrir la història del black metal de la mà de Magius, que també és un autor mític, publicat per Outsider Comics.
2: Amb una edició meravellosa.
0: Amb les pàgines tintades a negre.
2: Les pàgines tintades a negre, la portada rugosa com si fos de cuir. Què més quieres?
0: Eh? Molt bé. Amb aquest viatge a Noruega així més fresquet, podem acabar aquest últim programa de la temporada dels Bufacanyes. Ja veurem si tornem al setembre. En principi, sí.
2: El 15 de setembre tenim programa, eh?
0: Sí? Vale, perfecte. Sí. Ha sigut un plaer fer aquest programa en públic aquí, al Molta Malta de Mataró, la cerveseria. Us recordem que tenim la cervesa que hem fet en col·laboració amb Cinera, que és aquesta Hazy IPA de pressa, que ara em penso prendre un altre got, jo.
2: Jo ja vaig pel segon.
0: Sí? Vale.
2: Sí, jo sí.
0: De mango, perdona, la de pressa va ser l'any
2: passat.
0: I un plaer també a tot el públic que ha estat per aquí escoltant-nos i passant calor, i us animem a seguir bevent. Ara farem també un petit sorteig de còmics.
2: Ara, quan acabes el programa.
0: I amb tots els oients d'Ufacanyes ens veiem al setembre amb més còmics.
2: Molt bé, doncs fins al setembre.
0: Fins ara.
2: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Un front de tempestes descarrega amb força ara a la tarda al Ripollès, al Berguedà i a la Garrotxa. Protecció Civil alerta que durant les pròximes hores es poden produir xàfecs intensos acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent en aquestes comarques i també a Osona, el Lluçanès i el Pla de l'Estany. A les 6 de la tarda destacaven ja registres com els 47,5 litres per metre quadrat de 7 cases, els 36,3 litres de Molló Favert o els 35 litres d'Espinavell. Precisament els bombers han rescatat dos excursionistes sorpresos per la pedregada a 7 cases. L'avís s'ha rebut prop de les 5 i els dos afectats han estat localitzats, sans i estalvis. Els bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i el Lluçanès mentre es mantingui aquesta situació meteorològica. I encara seguim en plana de que els bombers parlen en la revifada de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Les flames han coronat el Serrat de Fenerull i cremen amb intensitat per l'efecte dels vents de tempesta. L'objectiu és evitar que aquest foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. Mentrestant, a Montblanc, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi agrícola declarat a la zona del Masnou. I en plana de la crisi migratòria de Ceuta, els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquesta crisi. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre al Consell de la Unió Europea. La reunió se celebrarà després que Espanya hagi reclamat una major implicació de les institucions comunitàries davant aquesta crisi a Ceuta. Precisament per tot això no hi ha hagut incidències a la frontera francesa ni als vols cap a Itàlia, després de que França hagués reforçat preventivament els controls de la frontera amb l'Estat, tot i que avui, com us dèiem, el pas pel Voló ha funcionat amb normalitat. Itàlia també ha restablert controls d'entrada per als viatgers procedents d'Espanya, una mesura que, segons Roma, només afecta ciutadans de països extracomunitaris. Precisament parlant d'aquesta frontera amb França, parlem de trànsit, que tot i que no hi ha hagut problemes per aquestes mesures que ha aplicat França, el que sí que hi ha són complicacions a l'AP7 i a la Nacional 2 en aquesta frontera a la Jonquera, on hi ha retencions amb 6 quilòmetres respectivament a les dues vies. En un dia on el Servei Català de Trànsit informa que 80 persones han mort a les carreteres catalanes fins al 31 de juliol, un 9% menys que l'any passat. I tot això en aquesta operació sortida, que ha arribat amb un augment del preu dels carburants, després que la bonificació s'hagi reduït de 15 a 10 cèntims per litre. I hem de parlar en plana cultural, i és que els castellers de Vilafranca acaben de descarregar tot just fa 10 minuts un 3 de 10 amb folre i manilles a la Diada Castellera de les Neus, a Vilanova i la Geltrú, a la primera ronda, el primer gama extra d'aquesta diada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Oaurida Ràdio. Ivan Son, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que el Sergi Guiu es pugui incorporar per fer aquesta secció, una secció que hem decidit que amb les altes temperatures venia molt bé parlar de sèries en les quals en algun moment es congeli algú. Pels
1: sí?
0: motius que sigui.
1: Es conge...
0: Pels motius que sigui. No és que la sèrie vagi de gel o de temperatures extremes, sinó que en algun moment hi ha algun protagonista o algun personatge que molesta i es decideix congelar-lo, però vés a saber què.
1: Tot i que deixa'm dir que en algun cas sí que estem en una secció en què sí que parlarem d'alguna sèrie que ens refrescarà per la seva ambientació
0: sí,
1: generalitzada.
0: Sí. Sí, però em sembla que, a més, crec que juraria que la temporada passada, l'estiu passat, ja el van fer aquest. Llavors vaig dir, pues anem a acotar una mica i anem-lo a centrar de sèries en les quals es congela algú. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Doncs la primera sèrie, amb tot això he de dir que de les que hi ha, probablement no n'he vist cap. Llavors, jo m'he fiat del criteri que hi havia a internet.
1: Vale.
0: I la primera sèrie és Futurama.

0: Tot el tràiler és això?
1: Això és la sintonia introductòria de la sèrie.
0: Vale. Tu l'has vista, no em sembla?
1: Bueno, és una de les meves sèries preferides, no dic la meva sèrie animada preferida. Pues hem parlat moltes vegades de Futurama. És aquesta sèrie...
0: És a dir, està ben escollida?
1: Sí, vale. O sigui, la sèrie comença quan un repartidor de pizzes, Philip J. Fry, fa una entrega a un laboratori criogènic i, per error, cau dintre d'una càpsula i se desperta mil anys després. Per tant, la premissa és... ja està complida.
0: Bueno, vale, correcte. Exacte. Doncs, una segona sèrie que hem trobat en què això podria encaixar és Snowpiercer.

0: pasajeros. Yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Permaneced en vuestro sitio.
1: ¡Sede!
2: ¡Es su hijo!
3: No es el momento.
4: ¿Y cuándo será el momento?
3: Pronto.
2: ¡No les quedan balas!
3: Las rebeliones anteriores fracasaron porque nunca llegaron.
5: ¿Qué quieres decir?
3: Desde la cola hasta la cabeza. De un solo tirón.
6: El tren es el mundo. Nosotros la humanidad.
7: En aquest cas, després d'un intent fallit de detenir el canvi climàtic, el món sense es congela. Els últims supervivents de la humanitat viatgen en un tren en constant moviment. Jo no l'he vist.
8: Jo sí, bàsicament és tot basat en gel i neu. El càstig
7: que
8: és...
9: Sí, jo crec que de Snowpiercer n'hem parlat
8: bastant.
9: Jo n'he
8: parlat més d'una vegada, sempre que s'ha parlat de sèries de fred, sèries de neu, sèries de... Ha anat i vingut, jo crec que sí que està a Netflix. Estan bé les primeres dues temporades, s'allarga una miqueta més. Està basat en una pel·lícula, si no me recordo malament. I entre d'altres, quan s'ha de castigar amb algú, doncs se treu, hi ha com sistemes on treus el braç. Sí. El braç es congela automàticament treure'l i llavors ja te quedes sense braç. Mm.
9: Sí, està basada en una pel·lícula del 2013, efectivament. Mm.
8: Està bé. Però ja les últimes temporades ja baixen del tren, llavors ja perd tota la gràcia que tenia.
7: Sí, va, es congelen tots.
9: És una sèrie...
7: No. Ah.
8: Perquè s'aconsegueix solucions, etcètera, etcètera.
7: Vale.
9: Ara t'anava a dir, la podeu veure per InVideo, però la pel·lícula la podeu veure per InVideo. Snowpiercer és una sèrie de Netflix.
8: No és de Netflix,
9: però es pot veure a Netflix.
8: Crec que Netflix va produir o les primeres o les segones, no sé quina és de les dues. Però a l'inici crec que no era de Netflix.
9: Mhm.
7: Vale, bueno, no la vaig posar en el capítol que vam fer a dir les que miraríem, però potser si me doni temps al que quedi d'estiu.
8: No et val la pena.
9: Sí, efectivament, era una sèrie que es emetia a TNT. I Netflix emite la sèrie al dia siguiente de su emissió en TNT a nivell mundial.
8: Però després va produir-la ell.
9: Uh-huh.
7: Molt bé. Doncs una altra que hem trobat és Batman, la sèrie animada.
10: La pregunta que todos tienen en mente estos días. ¿Qué opina usted sobre el hombre murciélago?
11: Tengo miedo. Esta ciudad se va al infierno a toda velocidad.
10: Está violando la ley. Tienen que coger a ese loco y encerrarlo.
12: Y no digo que vaya a ser fácil, pero atrapar criminales es nuestra labor. Este se disfraza de Drácula, ¿y qué? Vamos a atraparlo. ¿Qué sabemos del hombre murciélago?
13: Le han saltado los plomos a los chorizos y a los camellos de allí las últimas semanas.
12: Suele aparecer por la noche conduciendo su bólido a 160 por hora.
14: Y ahora también ataca a nuestros agentes.
12: Cochazo precioso.
14: Ese hombre no es un héroe, es un criminal. Y su tiempo en Gotham se ha agotado.
15: ¿Planea travesura, señor?
16: 3 explosiones en 2 semanas. Peculiar. Aquí está ocurriendo algo más.
7: És, diu, essencial per conèixer el tràgic origen del senyor Fred, entenc, que congela la seva esposa Nora en estat d'animació suspesa per salvar-la d'una malaltia terminal.
8: Ara estava pensant que tot l'univers Batman, perquè per exemple hi ha una sèrie que es diu Gotham, que també la veure i que la podria arribar a recomanar, parla de l'inspector Gordon, que és el policia de les pel·lícules de Batman. No ho recordo, però segur que hi ha algun moment on hi ha algun dolent que té la capacitat de congelar, i aquí és on vaig. Segur que Arrow, Flash, Supergirl, totes aquestes sèries de superherois, poso la mà al foc, que a totes les sèries de superherois segur que algun moment o altre han de veure-les amb algun dolent que té la capacitat de congelar.
7: Ara bueno, m'acabo de recordar H2O.
9: Mira, perquè estem congelant aquí.
7: Una feia formes amb l'aigua, l'altra la evaporava i cremava i l'altra la congelava.
9: Ah, mira. Aquesta no me'n recordava, que aquesta és un superpoder.
7: Sí,
9: de fet, també Batman té un... Ara no sé si té a veure amb congelació i tal, però té un enemic que és el pingüino.
8: No té la capacitat, perquè
7: és que jo no he vist
8: el pingüino no té superpoders. però simplement és un gàngster.
9: Bueno, Batman tampoc té superpoders, és un milionari que té molta, bueno, però, pasta i molta
8: però
9: tecnologia.
8: El pingüino, per molt que es diu pingüino, entre altres no es diu pingüino fer, perquè camina malament.
9: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé.
7: És que jo no vaig veure...
9: Mira, dades que us dono. A Batman, la sèrie animada, la veu de Joker era Mark Hamill, que és Luke Skywalker. També, a banda de ser Luke Skywalker, és un actor de veu molt reconegut, però bueno, mira, no sabia que... O sigui, es veu que Joker és un dels seus grans papers animats.
8: Molt bé.
7: Doncs sí. Un altre, que ni flowers de que existia,
9: vale,
7: és Altered Carbon. Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life. How long have I been down? 250 years.
9: 2 are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory. Mr. Kovacs, I didn't ask you to bring me back into this world. All I ask of you is that you solve a murder. Whose? Mine. This is the beginning. Whoever murdered him must be found, or we're all in danger. I'm gonna need access that you don't want to give. And I'm gonna find answers that you may only think you want. Friends, enemies, people with opportunity and motive. Can't trust anybody. If you don't solve this quickly enough, I'm gonna erase you. Till the end.
7: Està ambientada en un univers ciberpunk. Les persones guarden les seves consciències en dispositius anomenats piles. Quan algú és empresonat o assassinat, la seva pila pot ser guardada o a vegades congelada indefinidament. O sigui, agafat amb pinces, però...
9: Bueno,
8: a veure... De ciència-ficció és això, ara està no veient. Me sona el protagonista d'aquesta sèrie.
7: Sí.
8: No recordo on l'he vist, però l'he vist en algun lloc.
7: Qui?
8: Joel Kinnaman.
7: Ni idea.
8: Jo l'he vist en algun lloc, però no recordo el què, mirant una miqueta...
9: Déu-n'hi-do l'estètica que té aquesta sèrie, no?
8: És una miqueta estètica de Blade Runner.
9: Sí. Bueno, clar, ja ha parlat de cyberpunk, per tant... Bueno. No sé si estan parlant de criogènia exactament aquí, Judit?
7: No, posi.
9: M'ho dic,
7: no, posi que a vegades les piles aquestes que eren com les seves consciències es congelaven.
9: Es fotrà la nevera o què?
7: Indefinidament.
8: Molt bé.
7: Jo ja he dit que estava agafat amb pinces. Però mira, també no recordo, és que no ho vaig apuntar, però això ho vaig agafar d'una web, és a dir, que algú ho va firmar, saps? Que algú ha treballat això. Una altra sèrie és The Sand. It's been 97 years since a nuclear apocalypse killed everyone on Earth. Fortunately, there were survivors. We're told the Earth needs another 100 years to become survivable again. Prisoner 319, hold out your right arm. No, it's not my time. I don't turn 18 for another month. No! Hey. No! Stop! You're being sent to the ground. All 100 of you. Prisoners of the Ark are sending you because your crimes have made you expendable. Stay put if you want to live. We have no idea what is waiting for you down there. It's so beautiful. The planet's simmering in radiation. You know they've landed, but communication's down. These wristbands are all we've got. Take them off and the Ark will think we're dying. That's the point. Here, we do whatever the hell we want. I am done following orders. Damn, I love Earth. Get out of the water now! Think this is a game? We won't survive here on our own. See you on the other side. Diversos clans i personatges acaben entrant en càmeres de criosón per sobreviure a l'apocalipsis nuclear o per viatjar a través de l'espai durant dècades.
8: Seria molt llarga i està acabada. Està bé alguna temporada que altra. No recordo els moments de les congelacions.
7: Ah, que l'has vista, tu?
8: Jo l'he vista, l'he vista. Ah. Però està bé també una mica de ciència-ficció, per dir-ho així... coet no, però una nau espacial on hi ha només 100 persones perquè el món doncs ha fet xof i ja han de repoblar-ne algun altre, però bueno, ja es mou una mica més de mar, etc. Està bé.
7: És que a mi la idea de salvar-te amb el fred és una cosa que penso que està molt bé.
8: Com Walt Disney.
9: Exacte, això t'anava a dir. De fet, és que és una llegenda urbana que diuen que tenen allí a Walt Disney reservat pel dia en el que se'l pugui curar.
7: A l'últim fragment que escoltarem de la sèrie que hem posat, perquè justament...
9: Va sobre això?
7: Va sobre això. És un moment d'un dels capítols de...
9: Ah, ostres!
7: Te'l recordes? És que aquell moment és boníssim, que el tinc gravat a la
9: meva. Jo no.
7: Podria repetir literalment tot el que diuen als diàlegs, però no ho faré, evidentment.
9: Bé, pues això, l'hostien, eh?
7: L'hostien. Un altre, en aquest cas és Fortitude.
4: I chose a life of crime in a town where there's none. I studied criminal law on the mainland, came to Fortitude and married a policeman. Our honeymoon was a night of thrills and magic. We saw the most spectacular aurora borealis I'd ever seen. Fireworks of the gods, as we call it, the heavens singing. You can actually hear them, you know, the northern lights outside the city. And now we are building a hotel hewn into the glacier itself, where lovers of the wilderness, lovers of the northern lights, or just lovers, can witness the wildest things they'll ever see from the safest place on earth.
5: In Fortitude, there's two fundamental rules. You have to have a roof over your head and you have to be able to provide for yourself, so it follows. Everyone's got a job, no one's poor, so there's no stealing, there's no crime. Everybody's always happy.

0: És una minissèrie crua sobre la supervivència extrema en un vaixell atrapat al gel de l'Àrtic. Disponible a Movistar Plus.
1: No la tinc ubicada, aquesta
2: demà. Jo tampoc en tenia ni idea.
0: No, jo tampoc, però fa bona pinta, eh?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Potser de les que hem anat repassant, una de les que fa, bona pinta. N'hi ha una altra que es diu, que jo tampoc l'he vista, que es diu Katla.
3: Trude. Feu sol.
4: Però està pres, estic en tida, no. A veure, pic de nou, on te l'heu mat, però... Si podes saber-me plió en una.
5: Er de mannesia.
6: Flemmen.
7: Màstigues de nen, eh?
6: Us ho operé d'escofat-li.
7: Cucador.
8: Crec que tu la veure, el seu olive.
6: Hoppe. Oh, caram, que no has creït, no ho dic.
9: Tu pestes per estar a veure horven a ell taur.
6: Mira, per bona vera aquí. A
4: veure, és pa dir que on queda de boi oscle. Svo sem ekki fyrsta skipti sem að kalla leipir einhvern með húð og hári og spýtir honum sér aftur löngu setna.
7: I can't explain it, but you two are the same person, it's obvious.
6: She thinks that she's me.
8: En hvað ef það væru lýsindi á baku þjóðsvöld?
6: Af hverju er þetta að gerast? Af hverju er þetta að koma tilbaka?
10: Við veit ekkert hver ég er, hver ég á að vera.
7: The sun comes up. The sun goes down. We're born, we die. Who am I to question the nature of things?
0: Fa com gràcia, perquè són sèries en les quals, o alguns moments, o bàsicament estan centrades amb gel i fred, però tenen uns trailers com molt calents.
1: Bueno, tensió.
2: És que m'he estat mirant una mica aquesta sèrie segons anava sonant el tràiler i porto dades, vale?
0: Vinga.
2: Primera sèrie original islandesa de Netflix. Ah. Però és que les sinopsis la posen com molt alta. Aquí tenía alguna, mira, su rica atmósfera y sus fascinantes misterios mantienen su interés incluso, aunque se tome su tiempo, en llegar al meollo. Me recordó a la exitosa serie alemana Dark, que me encantó. ¿Cuál es Dimol? No sabía lo que me iba a encontrar cuando inicié el primer capítulo, acabo de terminarla y sigo sin saber exactamente qué he visto. Lo que sí sé es que el viaje ha merecido la pena.

0: Bueno, és la millor excusa que van trobar. Sí, s'havien de fer noves temporades i no tenien més opció.
1: O sigui, si el dispar hagués estat en una altra part del cos, t'ho compro, però el cor és impossible.
0: Amb un rifle, eh? Que allò que dius...
1: Ah, de precisió, més o menys. Claro. Claro que sí.
2: A Pokémon també hi deu haver persones que es congelin.
1: Hi ha a Los Simpson.
0: No, ara mateix no.
2: Segur que hi ha alguna cosa de gel en algun...
0: És que ara estic intentant recordar... algo deu haver-hi, però no recordo.
1: Pues mira, tens 2 minuts per recordar-ho.
0: No, no, pues no me pressionis, perquè jo tampoc funciono així. Però,
2: bueno, no funciona sota pressió. Si avui dura 28, mira...
1: No.
2: No pot ser? No. Portem 400 programes estirant el xicle aquest.
0: A Los Simpson, és veritat, hi ha un senyor, es va ficar, un senyor, un secundari de la sèrie, es va ficar dintre d'una de les neveres del Badulaque i es va quedar congelat, i Apu, l'amo del Badulaque, el venia com una atracció turística, no? I deixava passar a la gent a veure l'home congelat.
2: Bueno, ha arribat Quim Gasol, ja.
0: Ah, sí? Sí, sí, ens ha saludat.
2: Podem estar tranquils.
1: Molt bé. Doncs va, un minut, no sé, d'aquestes sèries, quina més us agradi? Quina és la que més...
2: Jo sóc el que més n'ha vist de totes, de fet.
0: Jo!
1: I el que menys ha intervingut de tots.
0: Sí, això és veritat.
2: Bueno, nois, si un dia no tiro el carro, no, se'm pot perdonar, jo crec.
0: A mi m'interessa, Altered Carbon i aquesta del volcán que hem repassat, la Catla.
1: Aquesta també, la de la sangre helada, a mi també m'ha agradat.
0: Bueno. Home, Catla, tu te la pots mirar aquest estiu.
2: No,
1: però
2: no
1: pensa que ara em queden 3 setmanes d'estiu, tampoc en tinc tant.
2: No prioritis, clar, estem ja on et penses que estàs tu ja. Clar, si tinguessis tot l'estiu per endavant.
1: Sí.
0: Bueno, escolta,
1: una
0: això...
1: Una de les coses que passen més ràpid són els estius.
2: Quin dia estem avui?
1: Estem a 3 d'agost. A 6.
0: 6 d'agost.
2: molt bé.
0: I tu què... Dic, tu què te mires un capítol al dia? Això són 8 capítols, Judit, en una setmana...
1: Però és que vaig dir que em volia mirar més.
0: Vale.
1: Sí. De les sèries
2: ja estan dites, ara no
1: et
2: pots afegir a les coses que veuràs.
1: Ja no tinc temps. Que puc fer algun canvi, sí, però...
0: Ah, claro.
1: És el que hi ha. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adeu.
1: Fins aquí, l'Això va en sèrie, l'espai de sèries 2.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac a l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, 2 dels quals han estat traslladats, en estat lleu, als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I seguim encara amb els bombers, i és que encara treballen en la revifada de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Les flames han coronat el serrat del Fenerull i cremen amb intensitat per l'efecte dels vents de tempesta. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. Precisament aquesta tempesta ha deixat un front que ha descarregat amb força a la tarda al Ripollès, al Berguedà i a la Garrotxa. Protecció Civil precisament alertava que durant aquestes hores es podien produir xàfecs intensos acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent. A les 6 de la tarda destacaven registres com els 47,5 litres per metre quadrat de 7 cases. Precisament els bombers han rescatat 2 excursionistes sorpresos per la pedregada en aquest municipi. L'avís s'ha rebut prop de les 5 i els 2 afectats han estat localitzats, sans i estalvis. Els bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i el Lluçanès mentre es mantingui aquesta situació meteorològica. I parlem de la crisi migratòria a Ceuta, i és que els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquest tema. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. Per la seva banda, Espanya, Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pels greus incidents amb l'entrada de prop de 60.000 migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. En un comunicat que ha fet públic per la Casa Reial, el rei demanava que l'Estat vetlli per la seguretat de les dues ciutats autònomes. I en successos, un treballador de 65 anys va morir el divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I ens anem fins a Tàrrega, on l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor. Un fet que ja els hi va passar 3 vegades també l'estiu anterior. Hi ha en cultura a Diada Castellera de les Neus a Vilanova i la Geltrú, on els Verds han descarregat un 3 de 10 en folre i manilles, el primer d'aquesta temporada. És el primer gamma extra d'aquesta diada, bueno, és el segon gamma extra d'aquesta diada, el primer, concretament, ha sigut la Torre de Nou amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. Aquesta diada la podeu seguir per la plataforma La Xarxa Més i a les vostres televisions locals. Fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop ha controlada la fuita d'amoníac a l'empresa Panamà Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, 2 de les quals han estat traslladats, han estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I repassem que Renfe activarà un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i entre Martorell i Rubí, Can Vallhonrat a la R8 a partir de demà i fins al 9 d'agost. La interrupció del servei ferroviari respon a la posada en marxa del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Els autobusos circularan cada 15 minuts entre Martorell i Molins de Rei i cada 30 minuts en parades intermèdies i cada hora fins a Rubí. Els títols de Rodalia seran vàlids també en aquests serveis alternatius. I repassem el temps, és que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna intensa aquest diumenge i dilluns. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor nocturna i l'avís és de grau groc, amb un nivell de perill 1 sobre 6 i estarà vigent entre les 2 i les 8 del matí. I ens anem fins a Constantí, on el Moto Clàssic celebra aquest diumenge la 14a edició de la sortida de motos i cotxes clàssiques. La jornada reunirà aficionats als vehicles històrics amb una exhibició pels carrers del municipi del Tarragonès. Ens informa des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: La trobada començarà a les 8 del matí a la plaça de les Escoles Velles, on es farà el repartiment d'una samarreta commemorativa. Cap a 8:45 sortirà una cercavila de motos i cotxes clàssics que recorrerà els carrers del municipi fins a arribar davant de l'Ajuntament, on els vehicles quedaran exposats. El president de l'entitat, Ramon Valeriano, explica que l'objectiu és mostrar aquests vehicles a la ciutadania i compartir l'afició pel motor.
3: Sortirem per fer un recorregut per tot el poble, és a dir, ens volem fer notar. Volem fer notar que estem de festa, que estem passejant amb les motos i farem tota una volta pel poble, per tots els carrers, per arribar davant de l'Ajuntament, on deixarem les motos i cotxes en exposició.
2: La jornada continuarà amb una ruta d'aproximadament una hora pels voltants de Constantí i finalitzarà al migdia amb el retorn dels participants al municipi.
1: I en plena de successos, un treballador de 65 anys va morir aquest divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I a Tàrrega, l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor, una cosa que ja va passar l'any passat 3 vegades. I en cultura, els Verds descarreguen un 3-9 amb folre i manilles a la Diada Castellera de les Neus a la primera ronda. En aquesta diada també hi han participat la Jove de Tarragona amb una gran actuació. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Yeah.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Un home ha resultat ferit de gravetat avui dissabte al migdia després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra ha rescatat els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els ha traslladat al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques ha evacuat el ferit greu a l'Hospital del Mar. L'avís del succés s'ha rebut prop de les dues de dos quarts a tres i, segons les primeres informacions, un dels ocupants de l'embarcació ha caigut a l'aigua i ha patit un tall profund a la cama amb l'àncora. L'altre tripulant a bord s'ha llançat a l'aigua per rescatar-lo, però no ha pogut aconseguir-ho i ha trucat als serveis d'emergències. I parlem de la crisi migratòria de Ceuta, i és que els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquesta crisi. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. La reunió se celebrarà després que Espanya hagi reclamat una major implicació de les institucions comunitàries davant d'aquesta crisi. Precisament, qui s'ha pronunciat això ha sigut en un comunicat la Casa Reial, i és que Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pel que han qualificat greus incidents a Ceuta. I parlem d'afectacions, i és que Renfe activarà un servei alternatiu per carretera a partir de demà entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i entre Martorell i Rubí Vallcaia Honrat a la R8. La interrupció del servei ferroviari correspon a la posada en marxa del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Ja en successos, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac a l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, dos dels quals han estat traslladats en estat lleu als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I encara en aquesta plana de successos, un treballador de 65 anys va morir aquest divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I parlem del temps, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna intensa per demà, diumenge i dilluns. La previsió apunta a temperatures lleugerament per sobre de la mitjana climàtica i a una sensació de xafogor, especialment durant la nit. Pel que fa a l'estat del cel, dilluns s'espera una situació d'inestabilitat marcada amb xàfecs i tempestes a la meitat oest del país i al Pirineu. Dimarts i dimecres aquests episodis quedaran més restringits al Pirineu Oriental i al Nord-est. I parlem de cultura i parlem de castells, és que els Verds han descarregat un 3 de 10 amb folre i manilles de l'Aliada Castellera de les Neus a Vilanova i la Geltrú a la primera ronda. És un dels games extra d'aquesta diada, i és que també s'hi ha sumat aquesta fita la Jove de Tarragona amb una torre de 9 amb folre i manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: He vuelto. Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
4: Empieza la fiesta. Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
5: ¿Contento de volver? No me apetecía volver.
6: Tony.
3: Funky Radio Show.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.